0: ja. I entra i entra, per exemple, quan fa venir el mes d'octubre, en vez de ser mans unides o ser coses d'aquestes, llavors eren els xinets. I replegàvem un dia per xinets i fèiem una festa per xinets. Saps? I el que replegàvem, pues, era per ells. I també sortia de les al·lotes que fèiem comèdies i coses. Després, per Nadal, fèiem pastorets. I també hi mesclàvem altres coses per fer una ballada completa. Jo te diré com a anècdota que jo tenia 7 anys, 6 o 7 anys, la primera vegada que me van dir de fer comèdia. I me van donar un trosset, una poesia petitoneta per dir el bon Jesús, que anaves passant i anaves deixant coses i dient una coseta en el bon Jesús que està allà en els braços, en son pare i sa mare, que també, bon, tot eren fiats de bé, que ho fèiem, és bé. I quan me van donar allò, me van dir, t'has de prendre això ben bé perquè ho has de dir. I jo vaig dir, això va sense les monges encara. I jo vaig dir, no, jo això no ho vull fer. Per què no ho vols fer? Dic, perquè jo no sé si m'ho sabré prendre i estic empagueïda. I me van dir, idò, què vols fer? Dic, jo vull ballar fandango. I com que feien, eren ballades que feien, que s'anaven mesclant diverses coses, amb els pastorets, hi havia altres coses per acabar d'omplir la ballada, vaig mirar fandango, amb el grup del fandango, me va sortir la idea. Com era el casino, mira, estava, hi havia el portal del casino, el casino era un casino, no era molt gros, tenien una cuineta, tenien un reservat també, i després al costat hi havia un altre portal, dos portals en el carrer, i entraves en el portal del teatre i pujaves una escala per amunt, i, bueno, i un teatre, no sé què devien cabre de persones, la veritat és que no ho puc dir, eren bancs d'aquells de llenya, i hi havia també per el vestidor, hi havia una porteta petitona, al costat de, hi havia el saló, i al costat hi havia una porteta, i allà hi havia un vestidor per vestir-mos i canviar-mos i fer totes aquestes coses. I en el fondo hi havia un quartet que jo só crec, no podria dir si ho van fer llavors o si ja estava fet. Jo supos que estava fet. Un quartet perquè després quan feien cine, la màquina de cine estava dins allà i posaven una pantalla i feien el cine allà mateix. I hi havia el quartet que estava tancat amb el senyor que era qui duia la màquina i tota aquesta història de so. Després, el carnaval era molt alegre perquè la gent se disfressava tot el que li agradava i cada dia de la setmana, durant sobretot les darreres setmanes de carnaval, grups de joves, i anaven a les cases a fer visites. Jo me'n record que quan venien vegades d'aquells que anaven un poc tapats, es permetia a mitges, llavors va llevar que duguessin la cara tapada per conèixer qui eren. I anaven a visitar, no havien de ser mestres amics ni res, com que el poble mos coneixíem tots, llavors si en sabies endevinar qui era i qui no era, i això hi havia molt de grups a totes les castes. Després aquí on hi havia la botiga que jo he dit de vora, per de vora Can Pere Fas, allà hi havia una botigueta, hi havia una cotxeria, hi havia un futbolín. Jo del Lota també vaig anar a jugar molt amb una amiga, amb el meu pare vestits disfressats. També l'única vegada que m'he disfressat ha estat aquesta. Una vegada amb el meu pare que es disfressava cada dia, jo una, amb la meva amiga, mos van disfressar, érem 4, no sé si l'altre qui devia ser, me'n recordo que vam anar a jugar a futbolín allà, disfressats. Era un poble animós. Totes les festes es celebraven molt, les festes de l'Iglésia, que ja t'he dit que per jo dus idea d'aquelles que marcava moltes coses. Totes les festes es celebraven, professors, molt de cant, molta música, perquè era un poble així. Hi havia molta música, hi havia molt de cant, hi havia molt de teatre, perquè jo, senyores molt més majors que jo, jo vam fer una obra de teatre ja a la Palmera, en aquest que ara està tancat. També hi anava moltes vegades a la Palmera a fer coses, ara el tenim tancat. Quan el vam obrir, després nosaltres, homes i dones, vam fer una obra de teatre per ajudar el Lis, perquè havia estat un gasto enorme que havien fet aquesta gent. I el poble ho demanava ja, que hi hagués una cosa més aclarida i un saló més gran i totes aquestes coses. I ells, mira, tenien aquesta casa, hi havia un jardí i van fer el teatre en el jardí. i vam fer una obra de teatre, Homos i dones. L'esclava de Fabiola, me sembla que és d'una, duem un vestit llarg, tot allò ho cosíem nosaltres, i és de la Cenicienta, jo me'n recordo que jo vaig ser príncipe, anava vestida amb un calçós de pell, després en el ball que vam fer, vam ballar un minuet, i en el ball que vam fer dur una capa també, molt bona, i les lotes totes amb els vestits aquells estofats, hi havia molta feina feta. Però ja ara no me facis dir, sé que una vegada vam fer una tuna, anàvem totes vestides de tunes, en la capa i totes les tires i tot això, i cada un sonava una cosa i cantàvem, passàvem per totes, per exemple, per totes les províncies, i cada aquí on hi havia, tenen un, cada puesto tenen una forma de cantar, es va? Pues de cada puesto cantàvem una cançó. No sé, pas que van fer la Bella Durmiente també. Després mos vam mesclar més. Quan, per exemple, va venir els dies de la dona, fèiem coses, quan, jo que sé, una festa que hi hagués o recol·lectar per algo, també hi venien i feien xines coses d'aquestes, se mesclaven homes i dones. A vegades ja empraven aparatos d'aquests per sentir-ho més bé, el darrer ja i això, eren homes els que conduïen i dirigien. Però, bueno, a l'època d'antes meu, no, eren homes o dones. Nosaltres, per exemple, no vam mesclar mai cap al lot a la comèdia nostra, per moltes que en vagin fer. Sempre vam ser lotes. I els lots no sé si en feien. No podria dir res d'ells.
1: De venir d'on, ho podem fer per tu mateix. I aquí portarem davant les cases, la tanca del pou, la gran, es pot engomir-la, se pot engomir-la, es pot xurons, la tanca de sordi, les pedreres, pas a cova, el pas pont i pas a vinyot. Això és un cementer. I llavors anàvem a l'altra banda, a la cementer, i ja, la tanca a la cova, el canovet nou, el pas del canovet, el forn de caus, en tova, el canal de sort, la cuerma, el pou del faser, la terra nova dels pins, la terra nova gran, la poqueta vermella, la de fora de prop, la de fora d'endins, el pou cavat, les figueres, el xixac, la capitana d'alt, la capitana de baix, la capitaneta.
2: En de sons, a Mèrvil, de botar la corda, en les lotes, com que estàvem en el carrer 8 de febrer, bon i bé baix, i dos d'un puesto sortien, tres de l'altre, un de l'altre, i a la corda, quan sortien de casses monges, i pres ja te cridaven que havies d'anar a fer això o allò.
3: El carrer era nostre, jugàvem a mig del carrer i sense que passés un cotxe, jugàvem a Merrills, a l'escondite, un soldat segur, mil jocs. Els carrers eren de Zalor després, no hi havia ningú que impedís que jugassis.
4: Teníem unes cartes i poca cosa més. No, bueno, sol que eren, però de jocs així com hi ha avui, no, No. Jo mateixa feia les muñeques de pedaç, d'allò, i fem... Jo m'agradava molt que sempre de que havia de ser mestre d'escola i amb una taula dins el pati, allò era de sol de jugar, i tenia quatre papers i un lapis i jugava de mestre d'escola i sí. Però de jugar, una muñeca, això, pel rest, sí, Jo, ten present, la primera vegada del Reis, que jo me feia il·lusió, era com un bres que havia llevat el que feien les festes quan naixien, en el mostrador i volia allò amb una muñeca, i m'ho van dur, que allà m'ho van dur, que jo era un poc més grossa. Però si no, eren poques coses. Però més grossa, que tampoc no era grossa, vull dir que encara era fieta petita. I muñeques de cartó, que punt eren, estaven rompudes i prest. Però pot jugats. Això sí que no...
2: A escola, quan va anar a combregar, jo vaig anar a combregar 7 anys. Hi anàvem moltes a la mateixa de zona. I la senyora Lola, que era la directora, era la germana Camps, i en dues. Quan vaig anar a combregar, venia i mos feia cantar un solo... Cantàvem un coronat d'or, i ara no saben què és perquè ja no la fan. Van tu fet solo, i una, l'altra fem el solo. I de bona veu, ho feia bé, i se n'anava. I després t'enviava a demanar, o trobava pel carrer, i jo em va trobar pel carrer, me diu, que t'agradaria venir cantant el coro? Jo era molt tímida, de petita. I jo, sí. Diu, idò, anava d'ensenyar, jo t'enviaré que vengués a cantar en el coro. Ara, idò. Quan va arribar aquí, dic a mon mare, em va descansar. Diu, i tu que li has dit? Dic, i jo li he dit que sí. Diu, ara veurem què farem, perquè era molt tímida, no sé. Va arribar a passar, però. I vaig anar seguint en el coro. I tenia 9 anys, perquè vaig anar a combregar 7, això ja era de fes 9 anys. I vaig anar a cantar allà. I sempre en el coro, molts, eren molts, molts, però moltes dones, tant. Llavors van entrar els homes, per tot d'una no. Érem els homes, les dones totes soles. I vaig anar molt d'anys, fins a 80 anys, a cantar. La peregrinació de la Mare del Toro, això era l'any 54, perquè som, a veure, festejàvem, feia sabrici. I vam anar per tots els llocs de la Mare del Toro, tots els llocs de menor, quasi tots, Seretat, que n'hi havia tot, a tots els llocs de Seretat hi havia pagès. Ara ja no, ara tot està... I després es fan les dones de dalt, les dones de baix, s'entreven per tot. I anàvem unes quantes a cantar, totes corro nou, perquè eren molt. Anàvem a peu, i jo cantàvem, fèiem els més de Maria, allà, en el lloc, per un altar. Jo tenia una cunyada que estava a Sant Suret, i vam fer un altar, i la tia Joana tenia 7 anys, això, la cunyada. Vull dir que això és de molt antic, diguéssim, i van dur per... I llavors van tornar d'un espuesto de la Mare de Déu, sí, van fer la peregrinació aquesta. Que diu, diu moltes salves i Mare de Déu, però no, això el que era d'escoro era molt això. Però també era una dona que ens mostrava, ens va mostrar ballar la sardana, perquè van fer una... Però fan comèdies, totes fan comèdies. I van fer una comèdia que és de la negra, i vin de ballar la sardana. I ella, i això que tenia els peus malament, perquè no caminava bé. Ens va mostrar de ballar la sardana. I llavors van fer moltes el minuet, també un ball, que fa amb unes guirlandes, també ens va mostrar ella. I el mes de Maria era salves, i aves maries, i tot cosa de dir que i d'aquest. Cada dia anàvem més de Maria, i una fa un solo, i l'altra fa... Sí, amb homes més de la seva Lola. Allà va quedar salta, com es va morir l'any 56 o 7, ella. Va morir. I va quedar l'altra germana. L'altra germana no era igual. Mos mostrava sí, però no tocava sermono i ja no era tant de so. I llavors, com ell dius això, ja va acabar com ella va morir. No, ja no em fa, perquè ja no era igual. Però bueno, també van fer bastanta cosa. I so.
1: És un refrany que diu, jo anau, entre per la porta i surt per fumar-ho. Si me'n va a jornal, no pots fer res. I jo, fent feina a matar, com he fet, vam comprar aquesta casa. Llavors, passant el temps, vaig tenir un fill, tenc un fill i una filla. La filla es va casar i li vaig regalar un pis. I llavors, tot dur, vaig suats, entre jo i la dona. I llavors va casar el fill i vaig dar un pis en el fill. I li vaig donar el pis, però no vull que passin com jo.
2: Sé que vaig cantar moltes vegades, però també era de l'Iglésia,
5: es Ave María Dungunot. Ave María, gracia plena, Dominus tecum, benedictus frutus ventris tui, Jesús. Santa María, Mater Dei. Espera, Santa, si no cantes vegades. Santa María, Mater Dei, ora pro nobis, nunc et in hora plori nostra, et benedictus ventris tui, Jesús. Això era Santa Maria i la mare posa llarga perquè és una Ave Maria, un pot mala de cantar. Si fos una cosa de sona te va encara, però no ho tinc. No tinc sabó per cantar, ja vull. Vins de 80 anys i vaig anar a l'escola i encara tenia, però he perdut molt, no ho sé.
6: Per una bruta, les terres noves, les dues mànegues, la civina, el ginjol, la pota vermella, el pla vermell, el pla de xaurons, el pla a fondo, la mala garba del pont, la mala garbeta, el pla vell, el pla de les madones, ara cap allà, la tanca del pont, el pla de la figuera per el jal, el colom de baix, els coloms de dalt, se poten les figueres de dalt, se poten les figueres de baix, el canal de Xixeta, se tanques les porrasses, se malarà de baix, hi ha els rostuets, una corna bou, i es pla de sorginar. I serà bé.
0: Mira, te diré la primera, que va ser la de Ferreries, i la el traje me van posar el que duen, però almenys el rebosillo, que és el que duen pel cap, perquè era tan petita que van trobar que allò m'agobiaria molt. Me van posar un floc gros color de cel. Me van tirar moltes peces, pessetes i coses d'aquestes a la plaça. I record les al·lotes de Ferreries que m'havien ajudat a vestir, que eren, havien pres part amb els que havien vingut a contractar amb molts, me van ajudar a Xicaró. Això és la primera vegada. Després, quan ja vaig tenir 7 anys o 8, el meu pare, perquè hi havia un grup més gros, que era de la meva germana major. La meva germana i jo mos duen 8 anys. I hi havia un grup perquè la meva germana. Però després de jo, mon pare me va mostrar tot el de més que seguia i va ensenyar 7 al·lotes més de l'edat meva i vam formar un altre grup. N'hi havia dos. Anàvem quan els senyors feien una festa, les Fontredones, a Ciutadella vam anar per Son Camps, a Mercadal vam anar per Rafalet. Eren unes festes de senyors, coses que nosaltres no estàvem acostumats a veure. Després hi havia aquelles convidades de dolços, de begudes i de tot, a la qual nosaltres participàvem perquè mos tenien entre tota la gent i quan ells els semblava ballàvem i passàvem les ballades així. En vam fer moltíssimes d'aquesta casta. Després a Fornells també van anar molt a un puesto que és d'esmolí, no sé avui en dia ja que deu ser d'allò, hi havia uns senyors catalans que ho havien comprat. Allà també hi vam anar moltes vegades. Després, per la Mare de Déu de Gràcia, cada any anàvem a Mó, el dia 9, de vegades hi vam fer el dia sencer i de vegades hi anàvem al vespre, però la darrera cosa antes de la traca era el grup del migjorn que ballava a la planada de Mó. Nosaltres acabàvem la festa de Mó i això ho vam fer moltíssims d'anys.
4: En concret era... I ell era ballador de fandango i sempre va tenir un conjunt d'aquests de fandango. Ell sempre... I sa filla també... I aquests del fandango hi van anar al Correu del Rei. Ballava fandangos perquè els primers estrangers que van venir feien a la plaça, feien un dia que venien aquí i era per veure ballar fandango. I a la plaça allà d'espera i ballaven. I ells ballaven. Una germana meva també ballava.
0: Fa 14 anys, era el 2010, el grup del migjorn, que ja són uns altres que ho tenen, que jo ja no hi participo ni res, ni hi participava en aquell moment, van tenir l'honor de fer el pregó del migjorn, el grup folclòric. I a jo me van donar a llegir el pregó. El pregó es va tractar de mostrar puestos que havien ballat ells i que havien ballat nosaltres, fotografies que hi havia, i jo anava llegint i anava explicant. Mon pare va aprendre de ballar d'unes persones majors que hi havia. Quan ell tenia 11 anys o 12, va aprendre de ballar. Clar, tenia el caràcter que jo t'he acabat de dir antes, allò va ser una cosa que li va agradar molt. Allà en el pregó explicàvem tots els noms perquè són persones que jo no vaig conèixer. I mon pare va seguir i va ensenyar tot el que li havien ensenyat a ell i va formar un grup. Hi va haver un any en què, quan jo t'he dit que no hi havia grup per un món, ell havia ensenyat un grup a Mo, i hi va haver un concurs de... Em sembla que era un concurs de que prenien part tota Espanya, segons quin puestos hi havia folòric i això, hi prenien part. I es migjorn hi va anar, ho van fer a Palma de Mallorca. I se van endur el primer premi. Els migjorners, els músics eren des migjorn, això no t'ho havia dit. Els músics eren des migjorn, però les al·lotes eren de Mo. No hi van anar des migjorn, que n'hi havia també, però eren les de Mo. Que mon pare era el qui també duia el grup aquest. I després d'aquest concurs va acabar a Bilbao. I ells van anar a Bilbao l'any 47 o per ahí, o 46-47, van anar a Bilbao i allà, que també era de tota Espanya, van dur el tercer premi. I ell va anar seguint. Les al·lotes, quan se posaven a festejar, jo diré se posaven perquè jo no me va passar, perquè seguint mon pare no ho haguera deixat. Quan se posaven a festejar ja ho deixaven, perquè el nòvio no volia que ballassin, perquè ballar fandango volia dir anar avui aquí, avui demà allà, anàvem a molt de puestos. I ho deixaven i ell en tornava a seguir ensenyant a unes altres. Després va arribar el moment del turisme. El turisme devia ser els anys 50 i cosa, per ahí. Hi havia el primer hotel, va ser per una platja de la part de Sant Lluís, en aquest moment no m'avés la memòria, si me'n record llavors te la diré. I va ser el primer hotel que va tenir turisme. I feien una excursió guiada per tota Menorca. Partien de Mo, anaven fins a Ciutadella, i és que vespre s'aturaven al migjorn, això eren dies faners, s'aturaven al migjorn i el grup del migjorn ballava. Això ho feien cada setmana. Va arribar aquí, després ho feien dos dies a la setmana, en vas d'un, dos. I en aquell moment no mos va bastar el que nosaltres sabíem ballar, perquè, clar, nosaltres ballàvem el que dèiem el fandango, era una cosa de molt de passos, però que venia a ser molt el mateix. I vam poder trobar una lota que tenien un lloc al migjorn i venia a fer les vacances aquí, que estudiava a Palma per mestre d'escola. I va aprendre quantitat de balls mallorquins. I així nosaltres podríem fer la cosa més llarga, saps? I canviar més i tot això. I això va durar un ranxo d'anys. No sé, no te podria dir quin any va acabar. Però van fer això, que només era el migjorn. Després, l'any 47, van fer una pel·lícula que es deia Corrida del Rei. Supos que la deus va sentir de dir. Pues, el grup del migjorn va ser el que va ser... Jo hi vaig anar, tenia 7 anys. I hi vaig anar, mon pare diu, vindràs i veuràs com filmen i totes aquestes coses. I vaig anar perquè era el grup de la germana meva major en aquell moment. I vam anar a Sontcamps, a Sant Antoni, i allà venien uns senyors de la pel·lícula, era bueno, una història que hi havia, però que venien uns senyors d'Inglaterra i feien una festa en aquell lloc, d'aquestes que jo t'he dit que feien els senyors en aquell moment, i ballava el grup de folòric i després van ballar els de Villa Carlos perquè ballaven el ball d'Escòcia. Tot això va ser molt polit. Jo vaig prendre molt de gust. I mon pare, que per ell era un honor, perquè per ell era molt important això del fandango, i va tingut jo que començava tan petit a ballar, va dir, quan facin part, que després bueno, repartien begudes i dolces, coses que nosaltres a casa no veiem més que per Nadal i encara, tu i jo ballarem perquè vull que sàpin que saps ballar. I ho van fer. quan, mentre tothom prenia en aquell moment una cosa o l'altra, hi havia tots els artistes, aquests de la pel·lícula i tot el fandango, hi havia una gentada, i mon pare i jo vam ballar. Va tenir el gust de mostrar que jo tenia 7 anys i sabia ballar, que ho sabia ballar tot, el mateix que ballaven elles.

0: de guitarra e um coelho de ovos e abanava nessas casas que havia lotes a cantalês. E são caras, João Caio, é de entrar. Para os olhos vossos, já vai começar a borrar já também. Cancava a bonito, por exemplo, a canastra, mas serenadas. Claro que sim, que vá, porque só me andava nas suas esquinas e se escatrigava neles, bom, não? E por olha, vá pouco a pouco, vai começar a deixar. E agora já, só já não se encerra, nem se sabe dessas serenadas. E é polido, porque. E tu surtias as finestras de magato, porque assim está bem, não? Não.
1: E se te agrada fer quatre closes d'aquestes, però a vegades n'hi ha qui molestes i no, jo no me, si pot ser no m'agrada molestar. I aquella de ses figueres, aquella de ses figueres, que hi eren tres figueres, dues de coll de dama i una de paratjal. I a ses Madona allà dalt, el bonus que fa de Madona, i sa Madona, i per què no m'acús de ses paratjals? I és qui t'havia de cuir, i jo me va quedar. Diu, sa figa paratjal és més bona que sa de coll de dama, qui sa Madona la reclama perquè per sa liaio no té rival. I és això, ben pura cepa. Això és de pura cepa. Llavors, n'hi ha una que jo me'n recorda. Qui va ser un pagesos que hi va obrar en què? I jo en aquestes, no sé com punyetes els vaig replegar, però els vaig replegar. Ells, un pare de Vivó, Toni, o Joan Vivó, no, era un tal Vivó. I hi va un comprador de bestiar de Ciutadella. Sa mare havia mort, però tenia, son pare tenia sa filla, i sa filla festejava un dia migjorn. Bé, aquell dins el carretó, aquell feia d'un poc això, el comprador de bestiar aquell, diu, què és aquí? Que l'amo Joan Vivó, aquell qui té tremolor i quan dorm sempre somia. I ella diu, sí, diu, i jo som la seva filla per defensar-lo quan perd, perquè sap més quan ell somia que quan vos esteu desperta. Llavors tenim la Lota, aquesta Lota, que es posa a festejar, un del migjorn. Posa a festejar i anava a peu, que ell, segons quines hores no hi podia anar perquè anaven de formatjar i coses d'aquestes. No havia d'anar segons quines hores. I anava, però hi anava a peu, a festejar. I un dia li deixen una bicicleta vella i se'n va en la bicicleta aquella. I ell d'on fora diu, boi, allò és en Toni que ve. S'ha enamorat. Diu, i com és que avui mena una bicicleta? Molt raro, això. Bé, ja se'n va anar i li va anar a obrir les barreres del pati. I quan va obrir les barreres, no sé si va fer córrer un còdol, no sé què va fer, la qüestió que la roda se li doblega i patató per terra. I ell es va posar a riure, no es va fer mal, no, ni res, es va posar a riure. Diu, ella me farà una glosa. Ah, clar, ella és la glòria. Diu, ell, li diu, m'he errat i em puc errar. I no em pretenc de ser negut, de saber molt. Diu, es que cau i es torna a alçar, és com que no hagi caigut. I ella li contesta i li diu, t'has errat i et pots errar. I et diré que ets un benaure. Es qui cau i es torna a alçar, estàs posat a tornar a caure.
2: Hi havia glosat, fan, hi havia...

0: i vosaltres. I van dir, ara contaran no sé, xàquer, i feien dues paraules, no sé posar. I en Joan Huguet aquest, que deien, i el mort, de darrere escenari, mi cosina, va contestar, però no sé què va dir. I cap d'un poc torna a contestar aquest. I un gosó li va dir, tu ets un perdigot escalivat i cantes darrere l'armada. Sí, me'n record bé d'això. Què li va dir? No. En Joan, no me'n record, però aquest li va dir això. Ell, sa cara no ho va mostrar, no. I no va dir res més. Em va tenir prou.
1: Això m'ha agradat molt sempre. A migjorn, per Sant Cristòfol, li diuen Sant Cristòfol de les Corregudes. I hi havia un home que li deien en Pereta. I aquestes gloses no s'esborren mai. Després no hi havia futbol. Després eren corregudes i se feien en els plans de Vini Codrellota, que hi anava molta gent. I ell es veu que havia fet quatre gotes de vi, llavors era vi, era torrani, sí, era vi. Diu, n'han de córrer dues mules que van picades d'esperons i hi posaria macions que no guanyarà cap de les dues. I si guanya una de les dues, no acabaran les raons. I jo crec que va succeir això. Va succeir que no va guanyar cap. No va guanyar cap. Se'n feien moltes i eren gloses que no te feien mal, no ratllaven de política, no feien mal a ningú. I jo m'agradava. I tu sents un perdigot que ets a té i canta fort a l'armada, mireu, llavors en aquell, que no vol res. I me va sortir aquesta cosa. Jo li vaig dir, dic, a caçar sempre m'ha agradat anar-hi tot sol i mai en companyia, perquè m'agrada armar antes de ser de dia i destapar quan surt el sol. El perdiu ho deu pasturat. No ho endevina, això.
2: Al migjorn hi havia Guàrdia Civil, però en aquest temps que jo dic de fa tant d'anys, li deien, es deien carabineros, i normalment era gent de la península. Al migjorn hi havia unes 4, 5 o 6 cases llogades, no sé qui era qui pagava, si era l'estat o cosa de militar, el que sigui, que estaven llogades sempre per aquesta gent que venia, perquè els hi feien canvis, els destinaven a un altre lloc i en duen uns altres, i sempre trobaven la casa. Hi havia una casa que servia de quarter i després ells venien amb les famílies i tenien les cases per ells. I hi havia aquest carabinero i va fer una codolada del poble del migjorn. Era castellà, però sols en castellà. Qui començava, cap de la vila, i acabava Sant Caragol, que era estar en la centrada del poble, el que dins el camí vell. Està, voltes que sabeu bé, ell no pot saber qui no és d'aquí, però tu que saps on és, que li diuen es molí. Saps on te li diuen Barcelona, t'es bé? Pues, aquell camí que hi ha, que segueix aquí on estan Maria Jesús i elles, de vora s'allà, a partir d'allà, aquell camí que va fins a Petzors després, allò és dalt Barceloneta. Tots els migjorners més antics li deim dalt Barceloneta. S'hi ha dit sempre. El que avui en dia he notat que hi ha molta gent jove que ja no ho sap, perquè ja no es diu. I allà, dalt Barcelona, hi havia el molí. I ell va començar d'escat de la vila i va anar anomenant tots els negocis i les quatre coses importants que hi havia dins el poble. Jo intentaré dir-la. I comença en escat de la vila, que vol dir l'entrada de Ferreries o Ciutadella, el que vulguis, fins a l'entrada de Mo. I és de... La primera que se ve es la casa del Sereno, herrería de Simón, botica de Caballero, la tienda de la viuda, la iglesia mayor, comercio de Villalonga y también café de Moll, la escuela de las chiquillas, casa de Pedro Bessons, también la botica nueva y el molino de Smigiorn.
3: Sonora, el podcast de memòria oral dels pobles de Menorca. Pots recuperar tots els capítols al web radiofarmenorca.com.

0: Mira Llentrisca.
1: Bar Infanta, del fotògraf Lluís Real, s'introdueix a l'interior de la vida del mític bar maonès, lloc de resistència contra la gentrificació, per recordar-nos la importància del fet col·lectiu, que l'apropament a les persones és una de les coses més vitals que tenim a l'abast i que compartir ens atansa a viure amb més riquesa i bellesa.
0: Graham Pearce continua celebrant el seu 15è aniversari al concert Maquetes de Ràdio Far. El divendres 26 de juny vine a escoltar i ballar amb el concert d'Espina. A les 10:30 al recinte Firal d'Esmercadal, entrada gratuïta. I si no pots venir, pots escoltar el concert en directe a radiofarmenorca.com i al 102.4. Volia saber...

0: Bon dia.
1: Bon dia.
2: Tot es dia, bon dia.
1: I alegria.
3: Tot es dia.
0: L'altre dia vaig veure un tuit que posava en bon valencià, bon dia tot el dia. I dic, veus, en bon valencià, en bon català, en bon maonès, bueno, com vulgueu.
2: A Lleida ho diuen molt, eh? Bon dia tot el dia.
0: Ja,
2: ja és molt, és com una frase feta quasi.
0: Sí, sí, no, és que de fet ho és, és perquè ho és tot el dia. Tot el dia és bon
1: tot
0: dia.
1: Tot el dia, bon dia, amb tu, que... sí, sí.
0: Exacte, a més sempre ha de ser bo, perquè si no és bo ja no m'ho agrada. Sí, no, i sí. Hem de lluitar perquè sigui un bon dia.
2: No hem de dir bones tardes, no. Això no. Això no es diu. Això no es diu.
1: Bones tardes, bona nit.
0: Es diu a Espanya, a Madrid.
2: Enguany estem aprenent unes coses tan pràctiques.
0: Pues sí.
2: No, com us dus, com
0: mira,
2: us dus avui?
0: Avui aprendrem per poder anar una mica de viatge pel tot el món, aquest, sense fer un poc espadans, perquè tothom té un amic pedant que un dia se'n va de vacances i te diu, m'he anat a London.
4: London Calling.
0: I dius, molt bé. Però,
2: com va anar per London?
0: Com va anar per London?
1: Com va per London?
0: Ai, és molt bé, saps? No, va.
1: Quina ràbia.
0: Exacte, deixem de... Diguem les coses pel seu nom, clares i en català.
2: A veure, una peculada a vegades.
0: Exacte. Sí. No m'ho facis dir, perquè sí. Però sí, nosaltres sabem que les coses no van així i quan hi ha una tradició amb els exotopònims de traduir-los, els de traduïm, els noms de lloc que són això, els exotopònims els de traduïm sempre, d'acord? Sempre que hi hagi aquesta tradició. Si reiem en català, per tant, els de traduïm en es català, perquè clar, hi ha gent que se'n va a London, però després hi ha aquesta xerranda que s'han anat a Londres, hòstia, tampoc, saps?
1: També es va.
2: Entre poc i massa, la mesura passa.
0: I no, clar, què hem de fer? Anem a Londres, d'acord? Londres.
4: Londres. Londres.
0: Ben pronunciat, en català és Londres, d'acord? Perquè comença això, comença a ser una nova tendència sobre traduir topònims en el castellà directament, saps?
1: Vale, serà difícil, però ho concluirà.
0: Sí, clar, mira, també a Portugal hi ha una ciutat que es diu Porto.
1: Porto?
0: Porto. Porto.
1: Porto. Ah, vale, Porto.
0: En català sabeu com se diu?
1: Com es diu?
4: Porto.
0: Porto.
1: Porto.
0: Porto.
1: Ah, vale.
0: I en castellà sabeu com se diu?
2: Porto.
0: O Porto. I com li dius la majoria de penya?
2: Oporto.
0: No, avam.
2: Anem a dir-ho com els portuguesos, tu.
0: Exacte, no? Com els portuguesos, com nosaltres.
1: Com diguin sí, sí.
0: Exacte.
2: No es produeix la contrària, és per coherència.
0: No, clar. És que de fet, l'única o aquesta inicial que la posen és en castellà. És a dir, no té...
2: Oh, que bonito, Oporto.
1: Oporto.
0: Clar, jo suposo que deu ser... Oporto. No? Perquè clar, és a dir, ja poses l'article davant, o portuguès, no? I clar, no, però no hi és. És a dir, aquesta O no l'han de dir, d'acord? I això, a vegades, us mereixem el que m'ho passa, Oporto, no?
2: Ara,
0: saps?
2: quan qualcú d'un altre us digui Londres o Oporto, li deim, exotopònim.
1: Exotopònim.
0: Aquest exotopònim està molt mal pronunciat.
1: Hombre.
2: Com es diu?
0: Aquest exotopònim està molt mal pronunciat.
2: No, directament jo li diria exotopònim. Ets un exotopònim.
0: Com a insult també cola bastant bé, no?
2: Ah, sona bé.
0: Xec,
2: no diu
0: exotopònim.
2: No dius res i ho dius tot.
4: Catallufa.
0: Després, així que segueixi aquesta línia, en tenim més, eh? Així és que són futboleros, amb aquesta U tan necessària i de tradició castellana de futbolero.
1: Futbolero?
0: Futbolero. Els futboleros, clar, tenim clar també que hi ha una ciutat d'Itàlia que és Milano.
1: Milano,
0: que per l'equip de futbol el més llorejat d'allà és el Milan, que ja tenen el nom en anglès.
1: El Milan, clar.
0: El Milan té el nom en anglès.
1: No és el Milan.
0: Exacte.
2: Jo tinc una pregunta, eh? Has dit lliurejat?
0: Lliurejat?
2: Com has dit? És l'equip de futbol més...
0: Ah, llorejat.
2: Llorejat.
1: Llorejat.
0: De llor.
2: De llor, de llorer. Llorejat. No?
0: Exacte.
1: Llorejat.
2: Entes lliure, he dit, hòstia,
0: no,
2: lliurejat.
0: No, són lliures a Milà, són italians.
1: No són lliures, són italians.
2: Els italians no poden ser lliures mai.
1: És a dir, Leon Milan, perquè és amb
0: anglès. Amb anglès, clar, antigament els equips de futbol es havien posat noms anglesos, però i el Milan, clar, aquí va ser en Franco que va prohibir noms que no fossin d'equips de futbol que no fossin en castellà. Però hi havia molts de noms que eren en anglès.
1: I com
0: és? L'Atlètic de Bilbao continua sent Atlètic en anglès.
1: Atlètic de Bilbao.
0: Però se l'han de tornar a normalitzar quan en Franco es va morir, perquè havia estat Atlético de Bilbao una temporada.
1: Correcte. Com es diu? Com s'ha de dir? Milan.
0: No, Milan, Milan, va ser que en castellà que han fet tranquil·lament, no, ells normalitzen els noms i deien el Milan, perquè ja és Milan, però en català és Milà.
1: El Milà.
4: Com sa goma, no?
0: Exacte, com sa goma d'esborrar.
1: Milà, com sa planta de reciclatge.
0: Exacte, ben igual, exactament igual.
4: Va, com més coses.
1: Com la Mercedes, salt de transports.
0: Després també hem d'anar molt alerta amb els topònims a l'hora d'escriure els dos, perquè n'hi ha que els deim bé però no els escrivim bé. Què tenen en comú Romania i Hongria? A part d'una democràcia una mica xines.
2: Romania i Hongria.
1: I rimen.
0: Que s'escriuen amb bo. Romania i Hongria.
1: Uau.
0: D'acord?
2: Wow. És a dir, que fan Saó de Porto i anem a posar-la a Romania i Hongria.
0: Exacte, ho pronunciem bé, perquè com que ja sabeu que les nostres tòniques quan tornen a Tuna se pronuncien U, és a dir, no hi ha cap pega. Romania, Hongria.
1: Exacte. Avui estava fent el cafè, pensava, les tòniques que tornen a Tuna. Què passa? Vols dir el mòbil tot el dia? Jo estic pensant en aquestes
0: espera,
1: coses.
2: Això m'agrada, això m'agraden les paraules esdrújoles.
0: Les os que quan tornen, que quan són àtones se pronuncien U. En català oriental. Eh? Sí, que a vegades jo m'aperto.
2: En Pedro s'aixeca al matí i pensa...
1: I pensa en...
2: Quan les os àtones...
1: Pensa un poc en sis, i posa les os àtones. Ja està.
0: I bé, després tenim més casos. L'Havana, per exemple, s'escriu amb V baixa en català. Baixa, sí. En castellà no s'escriu com V alta, en català no, i s'apostrofa. Sí. Que amb això també, a vegades, aquí ja no són exos, els topònims aquests, però aquí també tenim problemes a vegades a l'hora d'escriure els noms amb article. D'acord? Perquè si escric que venc des Castell o vaig a Mercadal, no apostrofam, no posam majúscules, venc D-E-S, des Castell, i vaig a Es Mercadal, A-S.
2: A-S.
0: Tal qual.
2: I però això no ho va mostrar ningú. En aquell moment, vaig a Es Mercadal, no ho assimila.
0: No.
2: Posa a Es Mercadal.
0: I hi ha molts dubtes, exacte, i sa E majúscula. No.
2: Sa E majúscula només a principi de frase o nom propi.
0: Exacte.
2: Per favor, ja està bé.
1: Vale, ja, hombre.
0: Gràcies, Cristina.
2: Es pot escriure A-S.
4: Aquí és tot en minúscula, en Mercadal.
0: Després, un altre total...
1: Toma!
2: I Fornell sempre majúscula.
1: Sempre majúscula, totes.
2: Ara, lo que I... això no sé com seria, no sé com seria, però el que fan els catalans quan volen semblar que són d'aquí i diuen, me'n vaig a els Fornells.
1: Com el diuen?
0: Sí, no, tu vés posant articles salats allà on no toca,
2: allà on no toca.
0: I seràs un autèntic barceloní de Fornells.
2: Vas que ara.
1: A Samaó.
2: Segueix, Xise, perdona.
1: Vaig a Samaó, no. Vinga,
2: home. M'ho han despistat altre, en Seu Atuna.
0: No, un altre topònim especial, per exemple, és la capital d'Holanda, que és la Haia, que diu, s'hauria d'apostrofar, i no s'apostrofa, és una de les excepcions que no s'apostrofen. D'acord?
1: Mai.
0: L'Haia no s'apostrofa, d'acord?
1: En billetina.
0: Després també tenim...
1: L'Haia en billetina.
0: Exacte, en billetina. També tenim uns altres topònims que també ens duen una mica així, sobretot perquè canvien l'accent. És el cafè, és d'Etiòpia, no d'Etiòpia.
1: Etiòpia.
4: Etiòpia, malament.
2: Sento obert a
0: Saó. Exacte, a Saó, perquè és esdrújula, que t'agraden les esdrújules.
2: M'encanten.
0: Etiòpia.
1: M'encanten.
0: Qui també ens canvia l'accent és Marràqueix. Marràqueix, no Marràqueix. Anem a Marràqueix, d'acord? I el Tibet.
1: I si no, no hi anem, tampoc per fer falta que anem.
0: El Tibet i l'Himàlaia, també. També és esdrújula.
1: Himàlaia.
0: I Tibet, no, Tibet és aguda. Tibet, no Tibet.
1: Tibet.
0: Aquell va fer la pel·li en el Tibet, però no, és en el Tibet.
1: I
0: una altra ciutat europea és Helsinki.
1: Helsinki.
0: D'acord? Helsinki, sí que la fem així, però Helsinki.
1: Helsinki és quan tu amala, que tothom diu tu amala, i és tu amala, és esdrúixola també.
0: Ostres,
2: posa-li un accent.
4: Reivindica.
1: No, però hi ha un accent que valgui.
2: A veure, torna a pronunciar.
1: Helsinki i tu amala. Són dos vocals el mateix, que es diu diptong, no? Encara me'n record. I és esdrúixola. Sí, però no hi ha accents perquè a Finlàndia no posen accents, no són com els balears. Gràcies.
2: Ja veus que...
1: És que tu amb la finlandès també, que saps, eh? A veure, Ja està, perdona, sí, sí.
0: És Tuomala dels ponts de Finlàndia.
1: Tuomala.
4: Tuomala.
0: Tuomala.
1: No els ponts de Finlàndia, no. No sé com els ponts de Finlàndia, t'ho cercaré.
0: Res. Al·lots.
3: Polivart.
0: Malàisia i no Malàsia, amb accent de sa. Malàisia.
1: Malàisia.
0: Malàisia.
1: Amb i llatines, també?
0: Sí, Malàisia. Llatina.
1: Vale.
0: Després, una endièresi, que aquesta darrerament és més famoseta. Ucraïna. No, Ucrània. Ucrània. És que la guerra d'Ucrània, que Ucrània, que Ucrània. Ucraïna.
2: Aquesta la vam aprendre a dir l'any passat.
0: Ucraïna. No he volgut entrar amb el Kiev o el Kiev, perquè aquí també aquí hi ha més complicacions. Però Ucraïna m'ho ha de quedar ben clar. Igual que Belarús, d'acord? Que ets l'únic estat que no ha renegat mai de la URSS. Belarús. D'acord?
1: Dades que me demolles, tu.
0: Exacte.
1: Vale. Belarús. Belarús.
0: Sí. I res, vale. Recordeu que Ítaca també és esdrújula.
4: Ítaca.
0: I res, Israel la genocina i Palestina és un estat.
2: Què has dit?
1: Molt bé, sí, sí.
0: Res.
1: Hi ha coses que ha dit, així, sense més, sense pensar.
0: Exacte, xerrant d'estats, pues, ja està tot dit.
2: I quina música escoltam ara?
0: Si vos agrada el peix, de l'Alguer.
2: Vinga, idò, si vos agrada el peix i si no, també.

0: Porquetjades!
1: Arriba la quarta temporada de Porquetjades, el podcast més animal de Ràdio Far. Escolta el capítol sencer al web radiofarmenorca.com.

0: Cristo t'ha mai fet la creu i és el que som preciós. En duixaré, demostraré, sumar-te per totes les feines. Que sigui un cas perdut no vol dir-te sempre molt bé les eines.
1: Radio Far. La ràdio cultural de Menorca.

0: que ho som des a vegades quan no veig que vora meu ai tenc ses coses més guapes.
1: Ai, què hagués dit que tu anaves darrere de mi de grapes com ho fa un petit porquet.
0: Mira, que sé que t'ho des, quin al·lot més curruqués, aquest que els agrada a totes.
1: Ara et diré el que deia jo, quin al·lot més xulo aquest.

Fetes les presentacions, ja podeu seure en aquest convit, perquè avui conversarem sobre la presència de la mà a la literatura universal. La mà, aquest espai que a molts mos acompanya i que per altres estan desconegut. Què és a la literatura? Un paisatge? O més bé un símbol? Perquè hi tornem una vegada i una altra, des d'Homer fins avui. Què hi anem a cercar? Nodridora, però també dura i ferotge, la mà promet obertura, fugida, però també separa, engoleix. És escenari d'heroïsmes, sí, però sobretot de pèrdues i de silencis. Com s'ha escrit la mà en català? Quina relació hi tenim?

0: els catalans. I què passa quan la mà deixa de ser un mite i esdevé una frontera, una tomba, un negoci turístic? En definitiva, avui parlarem de la mà no com a decorat, sinó com a força literària, de la mà que llegim i de tot el que hi projectem.
1: El Simposi, amb Blanca Noguera. Un podcast que brinda amb Dionís mentre xerra de llibres i cultura. Escolta el programa sencer a radiofarmenorca.com.

Llentrisc Edicions se'n va de mercat. Cada dijous fins a mitjans de juliol ens trobaràs al Mercat d'Es Mercadal de les 7 del capvespre a les 11 de la nit. Passa a veure'ns i vine a conèixer l'editorial. A part dels nostres llibres, també podràs adquirir bosses de platja, totes i motxilles del Menorca Dog Fest. Unes peces úniques i artesanals fetes per Meticulous Matilda amb material de reaprofitament del festival. L'estiu arriba amb Llentrisca.

calo que dient el sistema. Younger Music.

Ara mateix escoltareu una cançó de Suki Sopes, del seu tercer disc, Lo més clar se'n vull, publicat el 2026.

Tot seguit, una cançó de Guillem Sol de Vila, de l'àlbum Bronte, publicat per Satélite K el 2025. Un viatge fascinant pels poemes de les tres germanes Bront, escriptores que varen revolucionar la literatura anglesa del segle XIX.

Hola, amics i amigues de Ràdio Far. Ja podeu escoltar la ràdio en línia directament des dels vostres dispositius. En cas de tenir un dispositiu Android, vos podeu baixar l'aplicació de Ràdio Far. Sempre que voldreu, podreu escoltar la millor música menorquina i els millors programes culturals amb segell menorquí. Cultivam la cultura. Ràdio Far. La ràdio cultural de Menorca.

Ràdio Far. La Ràdio Cultural de Menorca.

0: Ràdio Far. La Ràdio Cultural de Menorca. Ràdio Far. La Ràdio Cultural de Menorca.
1: Després, bé, aquestes paraules han afegit. Jo igualment sé que me continua agradant més de paraules de diccionaris. És una que encara no és en el diccionari de l'IEC, però sí que és en l'Acadèmia Valenciana de la Llengua, que és llençolada, que és joc eròtic en el qual un grup d'homes s'asseuen al voltant d'una taula de manera que la part inferior del cos quede tapada per un llençol gran i després una persona situada davall de la taula practica una masturbació a un dels participants que ha de fer creure als altres que no és ell qui rep l'estimulació genital. Això és una paraula del diccionari normatiu valencià. I fins aquí la meva aportació d'avui.
2: Hòstia, això...
3: És el millor porcatxada. El millor 10 segons de porcatxada de la història. El millor 10 segons de la ràdio de la història. Que te donin ondes, tots ens ondes per tu.
2: Fem història.
3: Molt bé, sí, sí. Llençolada.
1: Llençolada. Apuntau aquesta paraula.
4: Per anar a València no hi ha vol directe, no?
1: En Sibèria hi ha un de Welling, que en si estiu hi ha Welling i Ryanair.
4: Si estiu llençolada, tot. Llençolada.
5: Bueno, augment dels vols de València.
4: Poca broma, amb l'IEC s'ha actualitzat per damunt de les possibilitats.
3: Molt bona, aquesta.
4: De les possibilitats del territori de parla catalana. Moltes gràcies, Gisè, per aquesta secció
1: va,
4: que sempre ens agrada tant i aprenem tant. Joder. Fins a pròxima. Gràcies.
6: Porquetjades!
7: Arriba la quarta temporada de Porquetjades, el podcast més animal de Ràdio Far. Escolta el capítol sencer al web radiofarmenorca.com.

0: Cristo da ma pensa creu i és el que som preciós. En dutxaré, demostraré, sumar-te per totes les veïnes. Que sigui un cas perdut no vol dir-te sempre molt bé les eines.
1: Radio Far. La ràdio cultural de... Graham Pearce continua celebrant el seu 15è aniversari al concert Maquetes de Ràdio Far. El divendres 26 de juny vine a escoltar i ballar amb el concert d'Espina. A les 10:30 al recinte Firal d'Es Mercadal, entrada gratuïta. I si no pots venir, pots escoltar el concert en directe a radiofarmenorca.com i al 102.4. Vull saber...

Dissabte 1:30 i torno a casa sola. Una festa sense música, un centenar d'homosexuals i vàries copes.

de festejar. Ho nego a Britxella i quan tornava cap a casa, prop de Sant Roc, s'ha trobat el llangardaix de Lucky Fire Autostop.

menjat un tripi. S'han anat a una rave i s'ha liat amb un hippie. No sabia si era de Reus o de Terrassa, però ella de recuerdo li ha donat una fugassa.

0: Bot.
1: Hola, Radio Farer. Si escoltes música de l'arxiu de Radio Far i vols saber de quin grup és molt senzill. Si tens un dispositiu Android, descarrega l'aplicació de Radio Far. Allà hi trobaràs la informació de les músiques i els programes que hi sonen. També ho pots veure a l'emissió en directe de radiofarmenorca.com. No et perdis a les ones i escolta Radio Fars.

0: Res, Miguel, benvingut a Menorca. Com estàs?
1: Gràcies. Molt bé, molt content d'estar aquí i de... Això, d'aquestes trobades com amb una mica també en clau majordocs, com a més lentes, més íntimes i per xerrar de com i per què fem pel·lícules, no? Que és d'allò més interessant.
2: Sí, clar. És curiós perquè tenim moltes ganes de veure Refugis de paper i em faig una mica la idea, l'essència de la pel·lícula, perquè ja n'has parlat una mica a la teva jornada. Estem ara mateix en un context, ara mateix físicament, que és potser contrari al que seria una biblioteca, perquè sentireu, estimats oients, una mica de xivarri, i és perquè la gent està sortint de la sala, llavors és un punt també una mica liminal, no?, entre una sala de cinema i el carrer. Però explicaves una cosa molt, molt curiosa i molt bonica a la presentació de la pel·lícula, que és que les biblioteques tenen aquest punt, podríem dir fins i tot espiritual o de silenci, de repòs, com podria ser una església, per exemple, en el seu moment o segons per qui. I bé, tinc una altra pregunta que després no te l'avançaré ara, però com et crida, no?, a buscar de cop aquesta essència o a captar aquesta concepció de la biblioteca com a refugi, no? Refugi que ens permet escapar potser del ritme més loco i hiperbòlic de la vida.
1: Doncs perquè tal vegada els no creients cercam també els nostres espais com a nostres santuaris, no? Podríem dir que el cinema és un lloc d'aquests, però allà estàs més com a en recepció d'algú que te conta una història o que te fa endinsar-te en una història. I la biblioteca és un espai que jo des de ben petit ja freqüentava amb mon pare, com a un lloc on sacia la teva curiositat, no? És com un lloc on tu vas, com un mercat, i pots triar allò que necessites, bé per aprendre, com per llegir, com a d'una manera així més... també lúdica, no? El fet de tenir a l'abast molts de llibres, no, o molts de cassets i vinils que hi havia en aquest moment, quan jo com a ser ben petit, no?
3: Cel·luloide, el podcast de cinema documental del Menorca Docfest. Ja disponible la temporada sencera. Escolta'l a radiofarmenorca.com.

0: va ser molt complicat perquè jo tenia la idea del projecte abans de la pandèmia i clar, no comptava que hi és una pandèmia i que em complicaria l'accés en els hospitals i inclús a les embarassades, perquè elles també estan en un moment molt vulnerable, embarassada hi ha molt de risc, i clar, tot d'una que se va declarar l'estat d'alarma, pandèmia, va ser encara molt més complicat haver d'explicar que estic fent un projecte i que necessit la teva ajuda, necessit entrar en el teu parc, necessit fotografiar-lo i no només que aquestes fotografies quedaran entre tu i jo, sinó que aquestes fotografies han d'anar a un jurat, les veuran altres persones, les veuran els meus companys, i era bastant difícil explicar-ho.
1: M'ho imagino, no deu haver estat fàcil convèncer aquestes protagonistes, no?
0: Per res, per res. De fet, igual vaig xerrar amb 10, 15, 20 dones embarassades que estaven a punt de donar a llum i només vaig poder aconseguir 4.
1: Jo m'havia imaginat al revés, com que en el moment de pandèmia vas pensar, ostres, que interessant la gent que ha de parir en aquesta situació tan estranya. Però pel que ens expliques va ser al revés, ja tenies el projecte en ment i la pandèmia va ser com... Tot i la pandèmia, no vas renunciar a dur-lo a terme?
0: No, realment, clar, el tenia pensat abans i en el moment que arriba la pandèmia jo me plantejo que enviar el projecte i bueno, per tema de terminis, el professorat de l'escola me varen avisar que si jo que enviava el projecte m'arriscava bastant a no arribar a data per presentar-lo. I jo tenia clar que el volia presentar el mateix any i vaig haver de seguir endavant, no hi va haver massa.
2: I llavors el projecte va... el fet que fos en pandèmia va fer que, de com tu te l'havies pensat anteriorment, com es va dur a terme, havia canviat molt o te vas haver d'adaptar?
0: Sí, és a dir, va canviar i no va canviar. Va canviar per el fet de que jo tenia pensat fer molt més parts i tenia bastanta més varietat i en la pandèmia me vaig haver d'adaptar a la situació que hi havia i a les dones que podies tenir. Tant podia ser que en tingués dues, com tres, com quatre, com sis. I per terminis només em vaig poder tenir quatre. Que aquí no només era tenc quatre i faré aquest parts i ja està. Les de casa, les que varen parir a casa seva, va ser bastant més senzill perquè era ella, la comare i l'equip de metges. Però a l'hospital necessitava xerrar amb els departaments, amb bàsicament tot l'hospital perquè m'ho poguessin donar accés, ja que durant la pandèmia se va declarar que només hi podia haver un acompanyant durant el part. I per tant, haver de demanar que hi hagués una segona persona en el part, en pandèmia, m'havia de fer la PCR 24 hores abans d'entrar.
2: Vas fer moltes, Ida, no?
0: Sí.
1: I pagades per tu.
0: Sí, sí, sí.
1: Que no eren barates les PCRs en aquella època.
0: No, no, no. I clar, realment va ser molt complicat poder aconseguir de tenir el consentiment. Estava, no només era xerrant amb la persona que estava a punt de donar a llum, sinó que era també xerrar amb tot l'equip farmacèutic, inclús que me diguessin, vine a l'hospital, però fins un parell d'hores abans no sabrem si tu pots entrar. Per tant, era tot el risc d'estar en contacte contínuament, correus, cridades, tot.
2: Sí, com una incertesa constant, no?
0: Sí, sí, sí. No tenia res segur fins al darrer moment.
3: Gris Mig, el podcast del Menorca Dogfest. Amb Àlex Arroyo i Joao Borges. Escolta el capítol sencer al web radiofarmenorca.com.

Llentrisc Edicions se'n va de mercat. Cada dijous fins a mitjans de juliol ens trobaràs al Mercat d'Es Mercadal de les 7 del capvespre a les 11 de la nit. Passa a veure'ns i vine a conèixer l'editorial. A part dels nostres llibres, també podràs adquirir bosses de platja, totes i motxilles del Menorca Dog Fest. Unes peces úniques i artesanals fetes per Meticulous Matilda amb material de reaprofitament del festival. L'estiu arriba amb Llentrisca.

0: Radio Far. La Ràdio Cultural de Menorca.
1: Conten els experts que els humans vam inventar l'economia veient com, a partir d'un gra de blat, sortien espigues plenes de sements. Les primeres idees plantejaven aprofitar aquesta generositat natural per incrementar el benestar de les persones. Però es veu que, pel camí, ens vam desviar una mica.
2: Època de muda. Capítol 11. Produir o extreure.
1: En aquells temps, l'explicació vital era que l'astre sol fertilitzava la terra, i això provocava un broll de noves existències. El blat ens agrada molt als humans. En els darrers temps ha tornat a guanyar hectàrees a Menorca. També agrada als ocells. Hi ha molts altres éssers rius. Podríem deduir que si surt molt de blat és bo per a tothom. Aquest va ser el camí filosòfic del tema que analitzem. Quan una cosa és bona per a tothom, no s'ha de discutir gaire. Però si un raonament deixa de discutir-se durant molt de temps, acaba sent un dogma, com així va ser. Una vegada acceptat que és bo anar produint de manera creixent, comença la competició per veure qui en fa més, siguin béns alimentaris, estris o serveis importants. Amb això, l'explicació vital canvia. Ara és el treball qui fertilitza la terra. El treball, ja se sap, és cosa només dels humans i passa a ser la base de la riquesa. Se li donen dues voltes més a la rosca quan s'acorda que tant treball com terra es poden adquirir si es té capital. O sigui que, si tens capital, ja no cal que sembris blat. Basta que el compris i el revenguis. Ara ja no es tracta de generar aliments o serveis, sinó de generar capital, comprant i venent, i acumulant. Mantenim, idò, el dogma de la producció. Com més, millor. Però cada vegada ho aplicam a coses més etèries, com els actius financers, com els paquets que es mouen al món borsari. Ens hem deslligat de la natura i també de la matèria, sempre sota el paradigma de la producció. Extreure petroli del subsol s'anomena produir petroli, igual que s'afirma que es produeix ferro, coure, neodimi o disprosi. Ho extraiem de la natura, però deim que ho hem produït. No és casualitat. Quan l'ètica se separa de l'economia, els efectes sobre els recursos naturals no compten. Són externalitats del sistema. Hi ha eines per reconvertir aquesta dinàmica, però impliquen lleis i actuacions institucionals. Convé demanar-se qui es beneficia quan es demana de regular o s'afirma que tots els polítics són iguals. Malgrat totes les teories, la realitat

és que res en aquest planeta pot funcionar si s'atura la fotosíntesi, que és un fenomen natural, no derivat del treball humà. Igual que els cicles hidrològics o que la termorregulació planetària, el Sol continua fertilitzant la Terra. A mesura que ens hem allunyat de la natura, hem perdut coneixement de com funciona. Ara sembla que les platges es tanquen per culpa dels torrents, quan el motiu són les aigües residuals que s'originen a les urbanitzacions. La producció creixent, sense límits, ja ha superat la dimensió del planeta i hi ha moltes costures que es rompen. També ens passa a Menorca. Davant això, hi ha qui planteja la idea de la suficiència, com un concepte de benestar sense tants abusos. El futur s'imagina segons la mirada que usem en el present. S'ha de repensar l'enfocament econòmic, abandonar els dogmes i reconsiderar els conceptes. O continuarem sumant turistes i perdent renda per càpita, aqüífers i dret a l'habitatge. Perdent benestar, perquè n'hi ha que no produeixen res. Només extrem.

0: Posa-li, Cristian.
1: M'encanta, m'encanta aquesta cançó.
0: Jo també.
2: Idò.
0: És tan menorquina i tan valenciana a la vegada que... I de res, bon dia a tothom.
2: Bon dia.
0: Tornem a ser aquí.
1: Bon dia, tots els dies pot
2: dir bon dia.
1: Se va aprendre ja fa un parell de programes.
0: Ja el tenim passat. Pantalla passada. Igual que, clar, jo avui, quan m'han dit fem un especial de Nadal, també pensava, ostres, l'any passat ja vam fer un programa de xerràvem de paraules de Nadal, per tant, pantalla passada, anem a la següent pantalla. Quina és la següent pantalla? El futur.
2: El futur.
0: I el futur què és? Quan després de fotre mos de torró fins a school, que és el que estem fent avui, sí. Dia 7 de gener mos apuntem tots en el gimnàs.
2: En sé d'una que la seva proposició de que no anant nou va ser desapuntar-se del gimnàs perquè no hi anava mai.
1: Massa gasto.
2: No diré noms, però...
0: Clar, però...
2: Total, està bé.
0: Però clar, qui no s'ha apuntat mai a un gimnàs el mes de gener o el mes de setembre i es cap d'un any, es cap de no sé quants mesos, s'hi desapunta. Tot i això, entra i entra, i acabes anant uns dies, i clar, acabes anant allà, que el primer dia no, però el segon és un poc de... Bro, en el gym avui farem unes sentadilles amb unes mancuernes, saps?
2: Bro.
0: I clar, jo vull xerrar amb vos de com podem anar al gimnàs i xerrar bé.
2: Xerrar bé, està bé, sí, perquè el gimnàs es valora, això, sí.
0: Clar.
3: Sí, molt.
0: Jo crec que del que més es valora.
1: El nivell lingüístic de gimnàs és...
0: Sí, sí.
2: Bueno, no ho sabem perquè no hi anem.
0: No hi heu anat mai, no us heu apuntat mai al gimnàs.
2: No, mai.
1: Jo esport dins un lloc tancat. On fa olor a pet, no. O sigui, directament no me sembla gaire suggerent.
2: Jo anava a la piscina, sí, però després no.
0: Suggerent no ho és, però s'ha de fer,
2: Sí,
1: anava a fer una petxanga a futbol, anem a jugar a tennis, mira, a pàdel no hi he jugat mai, però si vols,
0: no,
1: si és per tu, aniria
0: no,
1: a bàdminton.
0: No, són de bàdminton.
2: Comença a tenir d'atge.
1: Aniria a jugar a bàdminton.
0: No volem.
1: Però en el gimnàs...
2: En el gimnàs no.
1: En el gimnàs no. I d'organitzar una partida de bàdminton.
0: Perfecte.
2: Jo no puc tenir tennis, tenir en el gimnàs. Sai greu, davant l'os, uf. Quin greu, com ho sap.
0: Bé, jo primer de tot volia dir, en termes de gimnàs, volia dir que bro ve de brother i que vol dir germà en anglès, d'acord?
2: I que sí, germà.
0: I que és una cosa que empres quan no recordes el nom del col·lega i clar, li dius bro. Però clar, també podem emprar
1: hermano, pany. Hermano.
0: Clar, no, jo m'agrada més pany. De company.
1: Company.
0: O també podeu dir nen, que ve del català, nen.
1: Ui, però si li dius nen te tira una pesa pel cap, no? Què passa, nen?
0: Mira, veus, pesa, alerta amb això.
1: Ai.
3: Saps què?
2: No pot dir res.
0: No, en aquesta secció no es pot dir res.
2: No pot dir
0: aquí
2: res.
0: Jo som un petit dictador, aquí, que comença a marcar pautes, que podem dir, que no podem.
2: Supremacista.
1: Com es diu? Ara m'has deixat intrigat.
0: Pes. Ui, és un pes.
2: No m'aixecat pes.
0: És un pes, exacte.
1: Això és masculí i femení, no ho he tingut mai clar.
0: No, clar, aquí tenim un pes, d'acord? I, per tant, fem pesos o aixecant pesos.
2: Germà, anem a aixecar pesos.
0: No, pany.
2: Pany, anem a aixecar pesos.
0: Pany, anem a aixecar pesos.
1: Pany. Quant de pes aixeques?
0: Exacte. O quants quilos, al final aixecant quilos, normalment, no? Igualment, penseu que si per cosa haguéssiu d'escriure, penseu que esteroide s'escriu en ves, perquè si escrivim en bam ho referim a les del Principet, no? Per exemple. Per tant, esteroide, si n'heu d'emprar, escriu-ho en ves. D'acord? Esteroide.
2: Si ho hem de cercar per Amazon després. Per...
0: Exacte. Clar, que no us enviïn una estrella, no?
3: No,
0: primer de tot, això, jo us volia comentar que en català han xerrat sempre del diccionari i tot això, però que també tenim la figura del TERCAT, que el TERCAT és un ens depenent de l'Institut d'Estudis Catalans que recull les paraules noves i que fan propostes abans de que puguin arribar en el diccionari. Que algunes no hi arriben o perquè són molt específiques i no val la pena que hi entrin o perquè no tenen recorregut, com per exemple va ser el cas d'Escrònut, no?
2: Cronut, hòstia! Que...
3: Jo vull saber què és Escrònut, perquè
0: Escrònut
3: anava a dir que era una espècie de donut.
0: No, és que Escrònut era una mescla de croissant i donut.
3: Veus com si és?
0: Veus?
2: Com has deixat de gimnàs i ja estic xerrant bé. L'altre pot de torre de llema, si sé.
3: No sortim d'aquí.
2: Llema tostada, mos queda, que t'està en blanc, ara.
0: No, però bé.
1: Atenció, s'han menjat dues...
2: Aquí encara n'hi queda.
1: Bueno, n'hi queda, és de ser vergonya.
3: Jo no entenc de vergonya.
0: La qüestió, que el TERCAT... Una altra cosa que va fer va ser que en els inicis dels temps, quan van aparèixer el software i el hardware, el Tercal es va recollir i va dir, què hem de fer aquí? I va dir, per exemple, mira, podem proposar programari i maquinari, no? I, per tant, ara en el diccionari hi ha programari i maquinari, d'acord? És a dir, hi ha coses que en els temps pues, sí que hi entren, d'acord? Però bé, anem a coses de gimnàs, el Lots. Sabíeu que Spinning és una marca comercial?
2: Ah, sí?
0: Sí. I, per tant...
2: Con Danone.
1: Toma, ja, ara te l'has marcada. Però... Aquesta l'has aprendre aquí l'altre dia.
2: Es va.
0: Idò, és una marca propietat de l'empresa Mad Dog Athletics Inc. Que Inc no sé què vol dir, però Inc, vol dir coses.
2: Incorporated.
3: Sí. Tinta.
1: Això sí.
0: Sí, Inc ho diuen tinta. No, però bé, no, per això el Tercat, per exemple, proposa...
1: Pedro, explica-li què vol dir Inc.
0: Ciclisme de sala.
2: Spinning vol dir ciclisme de sala i estàs registrat.
0: Ciclisme de sala. No. Spinning està, és marca registrada, tot i que en espanyol ho fan servir, però, clar, el Tercat diu, ostres, fem servir ciclisme de sala, que és això i no és marca registrada. Wow. D'acord? Una altra cosa és que vosaltres si haguéssiu d'anar al gimnàs, però ja té pinta que no hi anareu, després en sol de mà sempre anau pel món i anau dient allà, és que tenc agulletes, tenc agujetes directament, aquestes, saps?
1: A veure, ara te demanaré una cosa. Una altra vegada, tornant aquí d'Uvora, a Mallorca, allà diuen, estic esbraonat.
2: Esbraonat.
0: És bo,
1: no? No?
0: Sí. Bueno. Sí, cap pega. Amb aquesta cap pega. No, m'ho he mirat avui i està... Però sí, bé, jo proposava cruiximent.
1: Cruiximent.
0: O punxades, no? A vegades és que teniu unes punxades, no? Que us punxa tot, no? Però estàs braonat també...
1: Allà ho diuen... O sigui, ho diu quasi tothom, que xerra en català.
0: Igualment, per estar esbraonat, que ve de braó, que no de muñeca... per treure mots de suor i les salives emprem una braonera. A Catalunya solen emprar més una canellera de canell, no?
1: De
0: però no farem servir una muñequera, d'acord? Però muñeca no en tenim, no?
4: Això és dels anys 80, això no existeix, o sí?
0: Ui, sí,
2: jo ando per sonar.
1: En Son Goku ando. Sí.
0: Jo no vaig a córrer llarga distància sense una.
4: I te poses braonera?
0: Sí.
2: Jo
1: una cinta per cap, una cinta per cap i la braonera.
0: La cinta a vegades. La cinta a vegades, no la poses. Braonera sí. Bé, també tenim... abans havia dit, ostres, les mancuernes. Mancuernes no.
2: Mancuernes és això.
0: Mancuernes és com una barra d'aquest empès que agafes i aixeques i baixes, aixeques i baixes.
2: Aquelles que van corbades.
0: Exacte, és com un pes d'aquest en barra i...
2: Sí.
0: Però petit, d'acord?
2: Què diu, manmanyes?
0: Manuelles. D'acord? O barra curta, això per contraposició a la barra llarga. D'acord? Que fan el terofil i en barra llarg, una petiteta, d'acord? Set sentadilles són squats, d'acord? I en català ho normalitzaríem amb squat amb B inicial, d'acord?
2: Ah, sí?
4: Squat.
0: No confonguem amb els squaters dels anys 80, que eren ocupes.
2: Els ocupes, els squats. Sí.
0: Els squaters eren ocupes, saps? I doncs no, ara squats amb B inicial i Q ho fem servir per dir sentadilles, d'acord?
2: Ok.
0: Què més tenim? Tenim ses dominades, que és això de posar-se i xicar el pes, no? de suspendre les coses amb els braços, d'acord? I en principi hauríem de dir dominacions. Aquesta proposta, clar, hi ha propostes que canvien, que després amb el temps diuen, això no acaba de funcionar. Jo aquesta m'ha costat
4: una mica. No, que aquesta hem de fer una campanya perquè...
0: Però...
4: S'accepti.
2: Dominació d'Àustria.
4: Hem de fer dominacions.
0: No s'ha de veure clara. Sí que veig més clara el tema de pres, de farem pres, no? Fer pressió, que bàsicament pres és pressió en anglès, però que ho dius en anglès i queda més bro, no?
2: Queda més bro. Germà.
0: I cool.
2: Cool. Estambul.
0: I això, en principi pres farien servir això. I poc més a dir, vos, això, que quan us diuen això, peça per amunt, peça per avall, i no puc aturar, estic encegat, faré mil abdominals, mancuernes, flexions, dominades i pres, que sapigueu que la meitat ho hauríem de canviar, que no, que farem pes per amunt, pes per avall, que no veu que estic encegat, mida abdominals, manuelles, flexions, dominacions i pressió.
4: M'encanta dominacions.
1: A veure, sí, el que has de fer, a quin gimnàs vas?
0: Al poliesportiu d'Amor, perquè jo som molt maonès, i vaig en els d'Amor.
1: Bueno, però n'hi deu més.
0: Sí, però... També és un tio...
2: Però és més barat, digueu.
0: Tio... Ja està. Jo anava a dir públic i popular i aquestes coses.
2: És més barat allà i vas allà.
1: No, bueno, però...
0: No, bueno, de fet, ara no vaig a cap.
1: Jo crec que tu...
0: Perquè com que vaig pagar molts anys, vaig dir... No val la pena.
1: En el gimnàs que vagis, dus la llista de paraules. Hòstia. Per posar allà centrada. I si no te'ls diuen bé, doncs no ets xerris, tio. No és panys, saps?
0: Si diré, si casa, que em facin un descompte, si no, si m'aixerren malament, que me facin un descompte, no?
2: Pues res, allà va un munt d'informació que no em prenia mai en la meva punyenta de la vida.
1: No, jo crec que nosaltres no som gaire d'anar a gimnàs.
2: Espero que ets oients i oients, perquè ho són jo, xaval.
0: Jo vull creure que un percentatge d'oients, dia 7 de gener, s'anaran apuntant al gimnàs.
1: Sobretot per reduir el torró. Si han menjat tant torró com vosaltres, el necessiten.
2: Poc torró han menjat, pel que podríem menjar aquí.
1: En una hora duis...
2: Mos fa vergonya, ara.
1: En una hora en duis dos de torrons sencers.
0: Però són tres.
1: I encara us queda un altre.
4: És de vermell, no?
1: Mira, jo ho recomanaré, bueno, recomana-la tu, la cançó, perquè tot això era per posar una cançó. O sigui, tota la història aquesta era per posar una miserable cançó que volem posar perquè sí, perquè mos agrada.
0: No, perquè clar, jo volia xerrar d'això i per tant havien de posar fitness d'espel de gall. Fitness, per cert, escrit amb una S final i no dues. Perquè amb una és en anglès, en català ho escrivim amb una.
2: Fitness.
0: Segons el Tercat.
1: Que t'he de dir clar amb una S, eh?

0: Porquetjades!
1: Arriba la quarta temporada de Porquetjades, el podcast més animal de Ràdio Far. Escolta el capítol sencer al web radiofarmenorca.com.

0: Hem escoltat un tema del disc d'Anabel Villalonga, Mà, publicat el 2026. Un disc que posa música als poemes del poeta i glosador mallorquí Miquel Àngel Adrover. Llegeix Llentrisca.
1: Interstici reuneix tres veus de la jove poesia balear. La llucmajorera Cecília Navarro i els ciutadellencs Anaïs Faner i Joan Roger.

Sa frisera d'assistiu torna calma i dies curts. Pot ser un pou que no te'n surts, un refugi quan no rius, un viatge, una acampada ple de primeres vegades. Paret seca i tramuntana és nota serva salada. Amics, família i arrels, n'hi ha que bé per no fer res.

de defensar que nosaltres som de Silla descostat. Per temàtic o accent maco, postal gratis pels col·legues, és guardar aquesta riquesa de llops que us venen barat. S'alegria el nostre sou, és qui fa menys renou. Som els primers on surt el sol i els darrers del 39. N'hi ha que tornen per enyor, n'hi ha que venen per amor. Gent del nord espavilada, voler-ho comprar més coses. També és terra de mo mare, es foners i estalallòtics. Sobrassada i enciamades, estem carregats de tòpics. Anys fora i ben igual.

0: que és aquesta.
1: Perdona, que ets de Ses Illes?
2: Sí, de Menorca.
1: Ah, Ses Illes, que maca. Jo tinc un amic de Mallorca, el Joan Pere Lluís.
2: No ho conec, és que jo sóc de Menorca.
1: Ah, d'acord. Bueno, jo també vaig estar de petita a veure allò dels cavalls. I de quina part de Menorca ets, tu?
2: De Ló.
1: Ah, de Mó, que maco.
2: No, de Ló, està a mig de Silla.
1: Ah, val, doncs aviam si un dia m'invites i em portes a Sa Macarella.
2: Saps què? Que millor t'aduré a Montgofre, on hi ha unes bísties que no es

Hola, Radio Farer. Si escoltes música de l'arxiu de Radio Far i vols saber de quin grup és molt senzill. Si tens un dispositiu Android, descarrega l'aplicació de Radio Far. Allà hi trobaràs la informació de les músiques i els programes que hi sonen. També ho pots veure a l'emissió en directe de radiofarmenorca.com. No et perdis a les ones i escolta Radio Far.

Has escoltat la cançó Moments de Glòria, de Moix, del disc Resultats Immediats, 2012.

Acabam d'escoltar Guillem Sol de Vila en una cançó del seu àlbum Bronte, publicat per Satélite K el 2025. Un viatge fascinant pels poemes de les tres germanes Bront, escriptores que varen revolucionar la literatura anglesa del segle XIX.

Tot seguit escoltarem un tema de Rudimentari, del disc Mala herba sempre creix, publicat el 2026 per la discogràfica Guspira Records.

0: prisa, prisa que t'encal serà.
1: Hola, amics i amigues de Ràdio Far. Ja podeu escoltar la ràdio en línia directament des dels vostres dispositius. En cas de tenir un dispositiu Android, vos podeu baixar l'aplicació de Ràdio Far. Sempre que voldreu, podreu escoltar la millor música menorquina i els millors programes culturals amb segell menorquí. Cultivam la cultura. Ràdio Far. La ràdio cultural de Menorca.

0: Ràdio Far. Tota sa música de Menorca en el 102.4 i a radiofarmenorca.com.
1: Quina vessa aquí davall d'una palmera, escoltant el vent

només menjaré si cau un dàtil a prop. Només veuré si tenc sort i plou. Quina vessa, quina set i quina gana. Aquí al carib del meu jardí, mentre en cau sa vapa.

pressa, els pensaments a la deriva de qualsevol record que em passa per la ment, dormint estones

La veritat s'ha clavat a través. Al fons de la meva vida, quina vessa, quina set i quina gana. Aquí al carit del meu jardí

0: Amics, amigues, benvinguts. Amb aquest programa de Sagramola escoltarem menorquins interpretant temes dels Beatles. Descobrirem aquests temes com els cantam en format de coral, en grups de rock, amb una visió més jazzística, o escoltarem versions d'alguns menorquins que fan aquesta música per entretenir els inglesos que venien a l'estiu. Així que avui menorquinitzarem els Beatles i, sobretot, passarem una bona estona escoltant musiqueta de sa bona.
1: Sagramola, on en Pep Cardona en segueix descobrint tota sa música de Menorca. Escolta tots els capítols a radiofarmenorca.com.

Graham Pearce continua celebrant el seu 15è aniversari al concert Maquetes de Ràdio Far. El divendres 26 de juny vine a escoltar i ballar amb el concert d'Espina. A les 10:30 al recinte Firal d'Es Mercadal, entrada gratuïta. I si no pots venir, pots escoltar el concert en directe a radiofarmenorca.com i al 102.4. Volia saber...

0: Ràdio Far. La Ràdio Cultural de Menorca.
1: Fa 400 milions d'anys ja passaven moltes coses.
2: Època de muda. Capítol 13. El procés lent.

0: uns continents terrestres molt diferents dels actuals derivaven sediments que queien al mar. Podem imaginar lleugeres partícules d'argiles portades pel vent o les pluges, enfonsant-se lentament per acabar dipositades unes sobre les altres. La pressió, la immobilitat i el temps infinit ho convertiria en roques que les forces orogèniques farien emergir molt més tard. Són el substrat geològic de la part més antiga de la tramuntana de l'illa. Es mostren de color fosc al Cap Negre o a Favàrits. Mentre aquells remots materials feien la gènesi de la futura Menorca, hi havia algunes algues que temptejaven la seva colonització cap a la part terrestre, enmig d'una atmosfera molt carregada de CO2. D'aquesta aventura sorgirien les falgueres, que representen un estadi anterior a les plantes amb flors i fruits. Diuen els estudiosos que les falgueres van regnar a zones pantanoses durant lapses de temps molt llargs. Amb la parsimònia de la natura, van anar capturant carboni i guanyant volum en masses inabastables. Molta de la matèria vegetal que generaven acabava caient a aigua sense oxigen i constituint enormes dipòsits de matèria orgànica que derivarien en carbó mineral i gas. Els humans venim dedicant dues centúries a cremar els avantpassats de les primeres falgueres. Hem tornat a enviar tot aquest carboni a l'atmosfera i això genera un efecte hivernacle sobre el planeta. Una part de la calor que arriba de l'astre no pot sortir. El canvi que estem provocant ja es fa notar. Hi ha arbres fruiters que redueixen la seva producció perquè no fa fred prou setmanes l'any. Zones d'horta s'han de cobrir sota umbracles per evitar que es marceixin amb les rigoroses temperatures de l'estiu. Corren temps per treballar les adaptacions. Les noves polítiques intenten canviar la cultura de gestionar amb foc les restes vegetals provinent d'esclarissades forestals o desbrossades de perímetres. Cremar envia molt de carboni a l'atmosfera i estem en moments que cal fer-ho a la inversa. Una solució que just s'està començant a parlar ara a Menorca és fer-ne una combustió controlada amb molt poc oxigen i convertir-ho en carbó vegetal. Les coses mig cremades aguanten molt la degradació biològica. Ho saben bé els arqueòlegs que troben grans de blat mig torrat als jaciments talaiòtics. El carbó, compten els experts, és un excel·lent refugi per la microbiologia dels sòls fèrtils i també ajuda a retenir-ne humitat. Mesclar-ho amb adob i posar-ho a la terra podria servir per deixar carboni capturat a llarg termini i millorar la fertilitat dels camps. Val la pena fer-ne alguna prova pilot per verificar la seva potencial aplicació a l'illa. Aquests dies, les falgueres han ressorgit de la seva etapa subterrània de l'estiu. Les més comunes acompanyen els camins humits. Emergeixen en forma de tija revoltada que va guanyant alçada. La part superior és talment com el mànec d'un violí i sembla que es vagin desteixint al ritme d'una lenta melodia. Sempre han cridat l'atenció als humans, com si transmetessin la seva característica de fòssil vivent que ha superat totes les grans extincions. En uns mesos, maduraran les espores que guarden a la part de sota i tornaran a escampar-se, com venen fent des dels temps primigenis. Si poguessin parlar, potser ens sabrien donar consells oportuns a l'espècie més intel·ligent del món.
1: Època de muda. Textos de Miquel Camps. Locució, Jan Ros. Edició, Txec Pons.

Hola, Radio Farer. Si escoltes música de l'arxiu de Radio Far i vols saber de quin grup és molt senzill. Si tens un dispositiu Android, descarrega l'aplicació de Radio Far. Allà hi trobaràs la informació de les músiques i els programes que hi sonen. També ho pots veure a l'emissió en directe de radiofarmenorca.com. No et perdis a les ones i escolta Radio Fars.

0: Apunts literaris, amb Blanca Noguera.
1: Lector o lectora de Ràdio Far, a què esperes per començar un llibre? A Ciutadella, foc i fum és tota una institució. Uns dies abans de Sant Joan, per força l'has d'anar a veure. Jo record haver-hi anat a l'escola, però sobretot record haver vist un parell d'anys la versió reduïda i gratuïta que es fa sempre davant l'hospital. A la meva àvia li encantava foc i fum. Tenia CDs de diferents edicions gravades, se sabia fil per ran dels diàlegs i totes les cançons. Siguis o no de Ciutadella, foc i fum és una herència cultural innegablement important pel poble menorquí. Aquesta sarsuela va ser escrita el 1885 per Joan Benejam i des d'ençà, les variacions que se li han fet en el text han sigut mínimes. Jo sempre ho considero una finestra però mirar enrere i sentir com ratllaven els nostres avantpassats. Podeu imaginar la il·lusió que me va fer poder llegir-la sencera per primera vegada. L'hagueu vista o no, vos recomano ferventment el volum editat per l'Institut Menorquí d'Estudis a càrrec del mestre López Casasnovas. Hi trobareu anotacions lingüístiques molt interessants, etimologies i explicacions de les frases fetes que hi apareixen. Ah, i també la teniu gravada a YouTube. Què més voleu?
0: Apunts literaris. Escolta més recomanacions literàries a les nostres xarxes socials i a radiofarmenorca.com.

0: És que és més organitzat, això, trobo.
1: És boníssim.
0: És més organitzat. Ai, tornem-hi, tornem-hi.

Tot seguit escoltarem un tema de Rudimentari, del disc Mala herba sempre creix, publicat el 2026 per la discogràfica Guspira Records.

vacances muntanyes. Voldria ser tan savi com els temps. Voldria ser tan fort com el vent de tramuntana. Voldria volar com els ocells. Voldria sortir

0: Mira Llentrisca.
1: Bar Infanta, del fotògraf Lluís Real, s'introdueix a l'interior de la vida del mític bar maonès, lloc de resistència contra la gentrificació, per recordar-nos la importància del fet col·lectiu, que l'apropament a les persones és una de les coses més vitals que tenim a l'abast i que compartir ens atansa a viure amb més riquesa i bellesa.
0: Graham Pearce continua celebrant el seu 15è aniversari al concert Maquetes de Ràdio Far. El divendres 26 de juny vine a escoltar i ballar amb el concert d'Espina. A les 10:30 al recinte Firal d'Es Mercadal, entrada gratuïta. I si no pots venir, pots escoltar el concert en directe a radiofarmenorca.com i al 102.4. Vull saber...

0: Mariners, marineres, seguim aquí, a la mà de contes, a Radio Far Menorca. Us posa la veu en Andreu Llamburu i gravem aquest capítol just passat el solstici de juny. Una tarda calorosa d'un divendres d'aquests que regalim en ses gotes de suor pel clotell. Però bueno, ses històries mos acompanyen i jo feliç de que estigueu aquí amb jo al voltant de les històries. Avui us duc una història bastant polida, que jo m'agrada molt. Mai us heu demanat o us heu preguntat què passa amb vosaltres, que us sentiu diferents a la resta, o que esteu en un moment on trieu fer coses diferents al que s'espera de vosaltres o al que fa el vostre entorn. Pues aquesta és la història d'en Calvin, que potser també sentia un poc diferent. És la història d'un ocell lletraferit. Però va, primer, desconnectem-nos de l'entorn, estiguem on estiguem, faci fred, calor, plogui o un sol espaterrat, i posem el xip de la imaginació, obrim els cors i deixem que la història entri dins nostra.
1: Andreu Llamburu presenta La mà de contes. Viatge pel món de la narrativa oral. Tots els contes disponibles a radiofarmenorca.com.
2: Ja que han llegit el llibre Amor i no, el llibre acaba amb un poema que ara mos vaig a llegir, que està traduït aquí en el català. Vale. Es diu: l'ocell que pensaves haver suspès va batre l'ala i se'n va anar. L'amor és lluny, pot esperar-lo. Quan no l'esperes, aquí el tens. Al teu voltant i ben de pressa. Ell ve, se'n va, després torna. Tu creus que el tens, ell t'evita. Creus que l'evites, ell et té. L'amor, l'amor, l'amor. Ja està, d'Anna Carmen, de George Bizet.

Nova temporada de Paraules Majors, amb Maria Galeta. Entre lletres i clubs de lectura. Ja pots escoltar el capítol sencer al nostre web radiofarmenorca.com. Graham Pearce continua celebrant el seu 15è aniversari al concert Maquetes, de Ràdio Far. El divendres 26 de juny vine a escoltar i ballar amb el concert d'Espina. A les 10:30 al recinte Firal d'Es Mercadal, entrada gratuïta. I si no pots venir, pots escoltar el concert en directe a radiofarmenorca.com i al 102.4.

A continuació, escoltarem un tema del primer disc de Berlat, Pareidolia, publicat el 2025 per la discogràfica Bord Records.

Hem escoltat una cançó d'Hereus de les Estrelles, del seu segon disc, Sa veu del poble, gravat el 2016.

Hola, Radio Farer. Sabies que el nostre arxiu musical està format íntegrament per música menorquina? De tots els temps i de tot tipus. Escolta-la en el 102.4 o directament des del teu dispositiu a radiofarmenorca.com.

0: Llegeix llentrisca.
1: Deriva flor, del ferrierenc Damià Rutger, és un poemari extraordinari, la seva millor obra fins ara. El poemari és una reflexió al voltant de la mirada com a acte creatiu. Com aquesta, s'entaula en les coses petites, en el detall, per revelar-hi allò que separa l'endins del de fora. Una celebració de l'acte de crear i de les coses quotidianes. Escrita en versos de mètrica catalana, amb exquisidesa en el tractament de la paraula i amb la recerca de l'expressió justa i nova per esdevenir una nova realitat.

0: L'Ajuntament de Mó anuncia que afegirà unes gotes de xuriguer a l'aigua potable del municipi. Ja total, per provar si així la fem potable o apta per consum, o com es digui això, afirma una font guinyo-guinyo anònima. Després que Pime anunciï que per no sé quina tendència turística de no sé què faci que un 45% de les empreses tinguin pèrdues en guany, Graham Pearce anuncia la seva nova cervesa Pale Ale en llàgrimes d'hoteler. A llorar a la lloreria.
1: Jo la compré en aquesta.
0: L'Ajuntament del Castell torna a comptar amb un membre de Desocupa, aquesta vegada per un club de lectura a la biblioteca. Els usuaris, molt sorpresos en la selecció de llibres, bàsicament còmics i llibres d'en Teo, que per qualque raó, des de Radio Far no aconseguim esbrinar per què ha triat aquests llibres d'un membre de Desocupa. No ho sé, jo què sé. Per què?
2: Por qué? Porquejades!
3: Arriba la quarta temporada de Porquejades, el podcast més animal de Ràdio Far. Escolta el capítol sencer al web radiofarmenorca.com.

Has escoltat un tema de Leon Manso, del disc Monstre Final, publicat el 2025 per Velomar Records.

Rondades i llegendes de Menorca. La ciutat de Parella. Diuen que per damunt Sant Joan, mirant cap a Ponent i davant Ciutadella, veuen qualque vegada, sortida de dins ses zones, una ciutat. Amb ses morades, ses cases, els palaus, ses iglesies, tota ella d'un color blavós, li diuen la ciutat de Parella. La ciutat de Parella és una ciutat encantada davall ses aigües de la mar. La llegenda explica que fa molts i molts anys Parella es van amistar amb una altra ciutat. S'una estava gelosa de l'altra, volien ser ses més polides del món i al final van ser encantades totes dues. A sa ciutat gelosa, la mà la va engolir i no ha pogut tornar a sortir mai més. Parella, en canvi, pot sortir qualque vegada damunt la mà. És per això que molts asseguren haver-la vist. Fa molts i molts anys, i abans de que sa terra serés amb tractors i màquines grosses i modernes, a un lloc de Ciutadella van enviar un al·lutet a fer un enviat a Cas Ferrer per a serar ses res. Ses res són unes peces de ferro que s'empraven antigament per arar sa terra. Quan l'al·lutet va haver fet s'enviat i va tornar al lloc, l'amo i el missatge van veure una cosa que els va deixar ben esgalats. Ses res havien tornat de plata. L'endemà el van tornar a enviar a Cas Ferrer i li van encomanar que fagués posar ferradures noves a s'asa. Però quina va ser sa sorpresa, que quan va tornar al lloc, l'amo i el missatge van veure que ses ferradures havien tornat de plata. Per aclarir aquell misteri, van enviar per tercera vegada l'al·lutet a Cas Ferrer. I d'amagat d'amagat, el van seguir per darrere. L'amo i el missatge van veure com l'al·lutet, en vez d'agafar el camí cap a Ciutadella, agafava el que anava cap a la mà. I quan ja començaven a veure l'aigua, l'al·lutet es va aturar. Va veure que no era allà on anava i va tornar per enrere. Tornant cap al lloc, es va trobar l'amo i el missatge. S'havien amagat perquè no els afegués i els hi va dir: "Ai, la primera vegada que vaig anar a Cas Ferrer me semblava que m'havia equivocat de camí, però quan manco m'ho esperava vaig arribar a Ciutadella, vaig entrar a Cas Ferrer i me va despatxar amb un santiament. La segona vegada hi vaig anar tot dret perquè ja vaig conèixer el camí. Avui, però, quan ja tocava trobar ciutat, no he vist més que la mà viva." L'amo i el missatge li van dir: "Allà on t'has anat els darrers dies era la ciutat de Parella i avui l'haguessis desencantada si nosaltres no t'haguéssim seguit. Ah, serem pobres tota sa vida." La ciutat de Parella segueix davall la mà, però li queda esperança de sa desencantada. Diuen que s'encanteri s'acabarà només si un dia de Sant Joan de vora la mà es troben set Joans i set Joanes, tots desconeguts entre ells.

va dir: «Mas igual si amb els teus peus m'embrutes sa tovola, perquè veig sa mirada passió que també amara, es qui canta en tu de vora». Li vaig respondre: «Res millor que en sora blava, quan et sol llepa sa cala, contemplar quan sa ruada abrigat els meus amics. No oblit que en aquest rodol s'hi arriba per un camí que qualcú va xermar ahir amb poemes molt antics. Aixecar el got i sentenciar: és aquí on jo vull estar. No tenir més ambició que cantar a sa matinada, no és per jo cap deshonor. A tots els que han preferit altaveu de poca mida, a canvi de poder sentir l'eco d'una veu amiga, dedicar-me una cançó. Comunitat i germanor és així com s'edifica. Reconeixen en un company allò que t'identifica. Peuades de mossarena que la mà esborra, graven rastres de claror per als que les enyora i diu: he vist un estel al cel com un presagi, portador de llum d'un astre centenari, invocant ancestres, nova de planetari. Fem passes petites, no volen anar fora, jo camin tranquil perquè sóc fresc i espontani. Després d'aquestes paraules es va geure per dormir i jo vaig quedar tot sol, però amb una cosa clara: d'arbres vells i bons amics no en té tothom que vol. Som la collita del que van sembrar ahir i cuidant les flors d'un pati que no és gros ni ho necessita».

0: caminar va bé per la salut, però és gratis. Això és un obstacle en els temps actuals. Aquest hivern suau que estem vivint, encara que massa sec, coincideix en el moment en què l'illa es troba molt manco sotmesa a la pressió humana. És ideal per sortir a passejar. La contrarietat és que això no contribueix a augmentar el PIB, que és el tòtem que deifiquem o la bèstia que alimentem.
1: Època de muda. Capítol 41. Salut aquosa.
0: De sempre s'ha sabut que això de moure les cames és una activitat que aporta efectes saludables. Però tenir salut no és negoci. Mentre que haver de comprar coses per tenir salut, sí que ho és. Oh, yeah. Diuen els experts que un dels primers efectes de passejar pel camp, posem pel camí de cavalls, és una baixada significativa de les concentracions de cortisol, que és l'hormona que generam quan patim estrès. Però a mesura que caminem, es van produint altres canvis dins el nostre organisme, que deriven en benestar i en un funcionament més harmònic.

0: Si miram la dinàmica habitual de la indústria farmacèutica, veurem que la tendència no és a fonamentar hàbits sans, sinó a generar dependències que ens converteixin en consumidors habituals. Això sí que mou economia. És un paral·lelisme que sorgeix quan es mira la problemàtica de l'aigua. La natura, els processos ecològics, configuren un sistema immillorable de generar aigua neta, potable i saludable. L'astre diurn separa el líquid de la sal del mar i d'altres components i el porta als núvols, que s'encarreguen de repartir-ho sobre la superfície terrestre del planeta. La pluja alimenta els camps i tota la biosfera. A Menorca, si cau sobre zones del nord impermeable, tendeix a crear torrents i zones embassades. Si cau sobre el marès, tindrà opcions d'infiltrar-se, netejar-se mentre baixa i engreixar els aqüífers. També dissol zones de roques més toves i genera màgiques coves. I a les àrees baixes farà brollar fons. Poder aprofitar aquesta aigua dolça, feta per la natura, és un tresor del que no sempre semblam ser conscients. Trobar aigua potable a una font o a un pou només ens implica haver d'agafar-la. No l'hem de fabricar. I sembla que això sigui un inconvenient, possiblement pel mateix motiu que estar sans és una circumstància que no interessa a determinades forces econòmiques fàcils d'identificar. Estem educats en el paradigma de no tenir límits. No ens preocupa gaire evitar la contaminació per nitrats. Quan s'apunten les causes, tothom assenyala els altres. I no ens atribola perquè sabem que tenim una tecnologia que ens permetrà desnitrificar l'aigua abans de posar-la a les xarxes de distribució. Això sí, amb un cost econòmic i ambiental important. Molt manco ens inquieta que s'esgotin els aqüífers, perquè tenim manera de dessalar i podem agafar aigua del mar, que és una font eterna. Com abans, defugint de veure el cost econòmic, energètic i d'alteració marina que es provoca. Tot això es veu normal, o es normalitza, com es diu ara. Per què va a favor de corrent? És a dir, perquè pel camí s'eliminen límits i es generen negocis. Això troba el suport de l'establishment. Pel contrari, fer l'aposta de defensar i recuperar els aqüífers a partir de racionalitzar els usos que fem de l'aigua, d'aprofitar-la millor, d'establir controls i de fer, senzillament, allò que fa molts anys que indica la legislació vigent, és vist, en el fons, com un problema que s'haurà de gestionar, que pot generar tensions i que pot implicar límits, sense aportar grans negocis. Sembla més fàcil evitar qualsevol discussió i traslladar la batalla només a l'àmbit ambiental. El major consum d'energia per fer funcionar les plantes d'osmosi, la degradació del medi marí que rebrà els abocaments, els creixements urbanístics que passaran a ser viables, la massificació turística que no trobarà límits, passen a discutir-se amb la natura. I la natura ni parla ni vota, a no ser que la gent s'organitzi i parli en el seu nom. Potser per preveure reaccions d'una societat que de vegades veu la jugada i protesta contra aquesta deriva. Ara s'han començat a anunciar a Menorca les dessaladores com a sistema per recuperar els aqüífers. L'aigua també serveix per rentar la imatge. A Ciutadella, amb una dessaladora, no s'ha recuperat gens l'aqüífer. Tampoc a Eivissa ni a Mallorca, que hi ha un munt d'instal·lacions, es recuperen els aqüífers. Val la pena pensar-hi quan sortim a caminar per aconseguir salut gratis. Mentre pregam que plogui més, podem cavil·lar sobre el futur de l'aigua i sobre les accions ciutadanes que valdria la pena iniciar al respecte.
1: Època de muda. Textos, Miquel Camps. Locució, Jan Ros. Edició, Chuck Pond.

A continuació, escoltarem un tema del primer disc de Berlat, Pareidolia, publicat el 2025 per la discogràfica Borb Records.

Ara mateix escoltarà una cançó de Suc i Sopes, del seu tercer disc, Lo més clar se'n vull, publicat el 2026.

Ni una llàgrima de mi tindràs, la nova novel·la de Graziella Lleonart. Una ficció ambientada en la Menorca islàmica sobre la relació entre l'últim raig de l'illa, Abu Umar, i el seu pare, un governador tan impecable com despietat, però també amant de la poesia i la cultura. Una obra que explora les relacions familiars, la corrupció, els deures i el llegat, així com la llibertat individual i l'amor. Trobaràs el llibre a la venda al web llantriscaedicions.com i a la teva llibreria de confiança.

0: Bones! Açò és S'altraveu de sa glosa, un podcast del col·lectiu Glosera.
1: En aquest segon programa, seguim el fil amb noves propostes. Començarem fent sobretaula amb connexió a Euskal Herria, conversant amb sa convidada d'avui, Nuxue Alberdi, versolari i escriptora que a partir del seu llibre Contrakos Tarritik, traduït al català amb el títol de revers, mos ajudarà a seguir explicant sa improvisació i sa glosa des dels cossos i les experiències de ses dones improvisadores en el context públic de sa tradició oral.
2: Seguirem fent memòria amb sa col·laboració dels glosadors i glosadores actuals, qui mos proposaran gloses i figures del passat i mos explicaran algunes batalletes d'esglosat menorquí d'un temps enrere.
0: A la secció Glosim Glosam, en Ramallet prepara el necesser i se'n va fins al castell per trobar-se amb en Joan Fortuny, en Nanis, per jugar un poc en ses paraules i posar en pràctica les seves habilitats com a glosadors.
1: I no podíem acabar el programa, com no, sense glosar un poc. Partim?
3: S'altraveu de sa glosa, amb el col·lectiu Glosera. Un exercici de memòria sobre les dones improvisadores, antigues figures i gloses. Escolta el capítol sencer a radiofarmenorca.com.

0: aquestes perspectives poden ser efectivament molt diferents. Avui xerrarem de rock. No us heu equivocat de programa, però és que ja sabeu que també les etiquetes a vegades mos costen. I la música d'arrel és allò que ens inspira, la música popular del poble. I avui per xerrar us acompanya segurament l'artista amb més projecció, no només ara, sinó també fa una bona partida d'anys. Tenim amb nosaltres en Cris Juanico. Bon dia, Cris.
1: Molt bon dia.
0: Perquè ja fa anys que rodes escenaris, platós, tot tipus d'esdeveniments, amb molts projectes en què has participat. De fet, ara fora del micro us estava xerrant de projectes que fas amb educació, escoltes per adolescents...
1: Sí, hi ha moltes que els educa.
0: Al final hem d'acabar fent una mica de tot, sí. I arribar per tots els mitjans que trobem.
1: Sí, la veritat és que, bueno, no sé, ja ho sabeu segurament que vaig... començar fa molts anys amb es, ja t'ho diré, anteriorment havia estat amb es Cacas Power, també. Si teníem 16-17 anys ja feien cançons pròpies, i era una mica el punt de partida.
2: Arrelats, el podcast de folk de Ràdio Far, presentat per Joan Carles Villalonga. Ja disponible a radiofarmenorca.com. Graham Pearce continua celebrant el seu 15è aniversari al concert Maquetes, de Ràdio Far. El divendres 26 de juny vine a escoltar i ballar amb el concert d'Espina. A les 10:30 al recinte Firal des Mercadal, entrada gratuïta. I si no pots venir, pots escoltar el concert en directe a radiofarmenorca.com i al 102.4. Volia saber

0: us.
1: Hola, Radio Farer. Si escoltes música de l'arxiu de Radio Far i vols saber de quin grup és molt senzill. Si tens un dispositiu Android, descarrega l'aplicació de Radio Far. Allà hi trobaràs la informació de les músiques i els programes que hi sonen. També ho pots veure a l'emissió en directe de radiofarmenorca.com. No et perdis a les ones i escolta Radio Far.

mirada perversa que arrela els meus pits. Ulls nus pos davant sa terra humida. Te deman, desig dels meus sentits, sa passió de sa flor no esmortida. Per cada una de les nits que amb esponzells somies. Enfront ses teves expressions tristes, te cauen ses fues a un compàs lent, dibuixant tones poc furioses, sense trencat soroll desvent. Culpable em sent dels teus neguits, o trist, estimat meu. Una remor suau i dolça va de llevant a ponent, abraçada a sa més gran estrella. Què serà si no es cant d'aquest cor batent, que desitges escoltar a cau d'orella? L'aroma que quan avances es dibuixa tanca les portes a tots els mals vents. L'erotisme que el teu pètal desprèn fa de l'encís l'olor més palpable, deixant enrere l'estim no viable, esperant per trobar el que no volem. Però t'ensumaré tant de lluny com siguis, buscant només l'amor etern.

la Ràdio Farer. Si escoltes música de l'arxiu de Ràdio Far i vols saber de quin grup és molt senzill. Si tens un dispositiu Android, descarrega l'aplicació de Ràdio Far. Allà hi trobaràs la informació de les músiques i els programes que hi sonen. També ho pots veure a l'emissió en directe de radiofarmenorca.com. No et perdis a les ones i escolta Ràdio Far.

Llentrisc Edicions se'n va de mercat. Cada dijous fins a mitjans de juliol ens trobaràs al Mercat d'Es Mercadal de les 7 del capvespre a les 11 de la nit. Passa a veure'ns i vine a conèixer l'editorial. A part dels nostres llibres, també podràs adquirir bosses de platja, totes i motxilles del Menorca Dog Fest. Unes peces úniques i artesanals fetes per Meticulous Matilda amb material de reaprofitament del festival. L'estiu arriba amb llentrisca.

Molt benvingudes, amics, amigues, tots en aquest nou espai de Sagramola. I avui, aquest programa, anem a complir un encàrrec. Me van demanar si faria un dia un programa en les cançons que duen el nom de Menorca, com a tal. I ja el vaig avisar, en aquest personatge que em va demanar això, que me demanava un impossible perquè... És a dir, en un programa és impossible que capin totes les cançons que diuen la paraula Menorca. És impossible, està claríssim. Perquè hi ha moltes cançons que... Bueno, van dir cançons que en el títol duguin el nom de Menorca. Però, clar, hi ha Menorca mi isla, Menorca meva, ets com una altra Menorca... Hi ha moltes d'aquestes... I encara ho reduirem més. Anarem només en aquelles que només es diuen Menorca. I posarem cançons que només duen el nom de Menorca en el títol, res més que Menorca, una cançó que dugui de nom Menorca. N'hi ha trobades fins a 29 de diferents. És a dir, que no hi ha més prou suposar que també segueix sent un impossible. En posarem només unes quantes i anirem desgranant de on surten. I, sobretot, abans de res, m'interessa aclarir una cosa d'una cançó que tots sabem, que es diu Menorca, que l'escoltarem, i us explicaré un poc què hi ha amb aquesta cançó. Abans de res, com sempre, la nostra benvinguda es converteix en repassar la cançó que no vam deixar aclarir des de la dia, que la vam deixar posada i que queda com a incògnita per avant quina cançó és. Molt senzill, era una peça de caire clàssic i que era feta d'un menorquí. Anem a escoltar-la i llavors us dic quina cançó era.

La cançó que acabem d'escoltar és el vals nombre 3, que va escriure Francesc Rosselló. Si diguéssim qui és Francesc Rosselló, els ciutadans també el coneixien com a mestre Rosó. És per suposat, si diguéssim, és qui va escriure la música de Foc i Fum, ho endevinaríem, evidentment, aquell és Francesc Rosselló, però a part de Foc i Fum, ha fet altres cançons, molts altres temes molt desconeguts, com és aquest vals nombre 3. Bueno, hi ha un munt de cançonetes així, que jo sempre dic que aquestes cançons, els menorquins, que mos agrada lo nostre i tal i qual, haurien d'intentar que en alguna ocasió, en aquest cas, un estudiant de piano i un estudiant de violí, quan fan els seus concerts i mos fan tantes peces de Bach i tantes peces de Mozart, també podien fer qualque peça de Francesc Rosselló o d'alguns altres menorquins que també han escrit músiques, que han escrit músiques que no són complicades de tocar i que i ben cabrien dins aquests, aquests tipus de concerts, no? Bé, anem en el tema de la cançó, cançons que duguis nom de Menorca. Anem a posar, primer, una cançó que són... xerraré ara de so, però no posarem les cançons senceres. Anem a posar un fragment d'una cançó que es diu Menorca, de Els Parranderos. Avam com cantaven ells aquest Menorca.

Bé, tots coneixem aquesta cançó, aquesta tonada, i aquesta versió, per suposat, és del disc La tornada parrandera de Los Parranderos, i la cançó es diu Menorca. En els crèdits consta que la música és d'un tal Ibarra i que va fer l'adaptació a la versió menorquina Ortega Monasterio. Però anem a veure quines sorpreses mos depara aquesta tonada. Escoltau aquesta cançó.

El grup es diu Voces Marineras. Són un grup amb bastants de components i canten aquesta cançó. Mi Cuba és un bello jardín, Menorca és un jardí florit. La mateixa cançó. No acaba aquí. Escoltem una altra.

Aquesta cançó es diu Vizcaya és un bello jardín i la canten Los Chimberos. Aquest grup es va formar a principis dels anys 50. Aquesta cançó és d'aproximadament el 56 o 57. Es va per aquí damunt. Ho faig un poc en plan d'anècdota, però també per deixar clar un tema de que hi ha cançons que a vegades els compartim en diferents puestos i arriba un moment que és molt difícil arribar a saber qui és l'autor d'aquesta cançó. Com va arribar en els Parranderos la cançó? La van gravar als anys 80, recordem? Els anys 80. Els Chimberos, els anys 50. L'altre, l'altre és també dels anys 80, més o manco, la de Mi Cuba. És possible que s'haguessin trobat més versions. Quina és l'original? No ho sé, però vos explicarem una historieta i sabrem com la van aprendre els Parranderos. Els Parranderos la van aprendre, per suposat, de Ortega Monasterios, que era, com sabeu, un compositor de maneres, era militar, era escritor de música, era músic, i formava part de diferents grups de maneres, i va fer una temporada residint a Palafrugell. Llavors, a Palafrugell, la cançó Menorca, però com a Menorca, ni Biscaia ni Cuba, sinó Menorca, ja es cantava. És a dir, allà ja es cantava abans de Chimberos, inclús, es cantava aquesta de Menorca. Com es pot demostrar? Jo vos mostraré una curiositat que a lo millor qualque dia ja la vaig posar, però avui en tornarem a xerrar. Hi havia un grup de maneres que no tenen cap disco gravat, no van gravar cap disco mai. Eren tres personatges que a la postguerra, en el que és la fam, diríem, es dedicaven a cantar. Eren de nom Abelardo, Niño i Hermós. Abelardo, Niño i Hermós. Aquests tres personatges sempre cantaven a veus, sense cap tipus d'acompanyament. A més, no cobraven per cantar. L'únic que demanaven és que els convidassis a menjar. És a dir, ells tu els convidaves a dinar i es posaven a cantar i no esturaven. Eren capaços de fer fins a hora de sopar i ells encara cantaven. Mai van cobrar i eren aficionats en el cant, sense acompanyament. Sempre cantaven només a veus. Llavors, aquests personatges que van començar a cantar dins dels anys 40, allà 45, 46, hi ha una gravació que un personatge, que un senyor va fer, aquests eren, vivien per allà, per Palafrugell. Ara vos diré com tinc aquesta gravació i de quin disco surt, però allà hi ha unes notes que xerren d'aquests tres personatges. Un no saben de on sortia, els altres dos sí, que els tenen localitzats, no? El cas és que una d'aquestes gravacions, un senyor va gravar amb un magnetofon, un magnetofon d'aquell temps, posant un micro, va gravar una actuació, tenia tota una cinta gravada en música d'ells. Això no va anar, va quedar gravat allà amb el magnetofon, i al cap d'uns anys, dins del 2005-2006, es va fer una col·lecció de CDs que es deien Llegendes de Sabanera, de les Habaneres, i el primer disc era aquesta gravació que havien gravat aquests tres senyors, passada a net, la van passar amb un estudi, la van netejar una mica, però ja vos podeu pensar que per molt que la faci a net, una gravació dels anys 40, finals dels anys 40, sona com sona. Llavors, aquests senyors ja cantaven la cançó Menorca, i el fet que es cantàs allà a Palafrugell aquesta cançó, Menorca, és el motiu per el qual la coneix o la coneixia en Ortega Monasterio. I en Ortega Monasterio el que va fer senzillament va ser que la va mostrar en els Parranderos. Ell mai va dir que fos seva, va dir que l'havia adaptada en el menorquí, és el que costava en el disc, i ell va posar que la música era d'un tal Ibarra, vés a saber. Sigui com sigui, ara anem a escoltar la versió d'aquests tres senyors de Palafrugell, que per suposat morts tots, en Abelardo, Niño i Hermós.
tres senyors que cantaven a finals dels anys 40 aquesta cançó.

0: mirando a los ojos, mirando a los ojos de las menorquinas, yo no salgo de Menorca por compasión, porque una menorquina me roba la calma y el corazón.
1: Possiblement és la gravació més antiga que hi ha d'aquesta cançó. Qui, per suposat, cantava, ja ho heu vist en castellà, Menorca. És una bella flor, eh? Llavors, la traducció, segons consta en el disc dels Parranderos, en el menorquí, sí que era cosa de Ortega Monasterio, però la música ja ho veus. Ja veiem clarament de on te l'havia agafat Ortega Monasterios. És més, no només això, en aquest mateix disc, que hi ha com a 15 o 16 cançons, hi ha unes quantes cançons que també van versionar Parranderos. Una es diu Aigua Gelida, que és que dèiem la Pia Sargent. També és una cançó que havia après d'aquesta gent. I no sé si n'hi havia un altre encara, també. Bé, és igual, les cases que Ortega Monasterios coneixia aquest repertori de per allà, per Palafrugell, que ja veus que fa anys que es canta. De fet, quan es cantava allà, jo supos que a Menorca no sé si la cantava ningú en aquesta cançó. Sigui com sigui, la versió més polida de totes, sense cap dubte, és la versió que van fer els Parranderos. Ara també dic que això me fa gràcia perquè a vegades mirant per internet hi havia una pàgina de veneres on sortia de Mi Cuba és un bello jardín i n'hi havia un aquí de Mi Cuba, això és una cançó dels Trios Reals de Menorca. Bueno, sí, els Trios Reals de Menorca la cantaven, però abans dels Trios Reals de Menorca hi va haver altres coses, I aquest volia deixar constància de que la cançó era Trios Reals de Menorca. Trios Reals de Menorca, fantàsticament la van cantar i la van versionar, però abans d'ells, els qui la van dur per tot, van ser per sobre els Parranderos. Bé, això era, de manera anecdòtica, una manera de començar aquest programa xerrant de cançons que duen el nom de Menorca. Bé, i ho han fet explicant aquesta història bueno, que ja veus de que les coses a vegades poden dur a engany. Aquí faria falta un estudi a fons per saber si a Cuba la coneixen. A Biscaia sí que la coneixen, me consta, seguríssim, que a Biscaia la canten de fa anys. De fet, aquesta versió que hem escoltat és dels anys 50. Però me consta perquè sé cert que allà es canta, no? Es Mi Vizcaya, o es cantava, manco se coneix. La gent major la coneixia, Mi Vizcaya. A Cuba no ho sé. Però, bueno, faria falta encara, posaria més banyes aquí, vull dir, i posar-se en sèrio a estudiar aquest fenomen tan curiós. Però, sigui quan sigui, aturam aquí, punt i a part. La cançó és preciosa. I la cançó de com a Menorca no l'han deixat de cantar perquè és de les més polides que s'han fet. Bé, anem a posar així en plan sorpresa i de manera quasi com a xurros, amollant cançons com un enfilall de sobrassades que van sortint, cançons que duen per títol Menorca. Vinga, partim, en posam una i llavors ja anem dient quina és. Vinga, una cançó que es diu Menorca. Menorca.

Bé, estàveu avisats de que això no acabaria mai, de que és una cosa... Adam, aquesta cançó es diu Menorca, aquest qui canta és de Sevilla, és en Gonzalo Sánchez Piñero, el nom artístic és en Gonzalete, que si qualcú el vol cercar el trobareu per internet perquè està en mans d'una potent discogràfica i d'una distribuïdora i un, bueno, els mànagers seus són gent de duen persones molt importants a nivell nacional. Ell és de Sevilla, els pares tocaven el violí, ell es va estudiar cello de petit, es va començar a interessar per sa composició i, bueno, vostè que dic, jo he tingut contacte amb aquest senyor, amb en Gonzalete, molt bon lot, molt bon tio. I ell me va explicar que l'any 22 amb quatre amics van venir a Menorca de vacances. Ell és famós, és famosillo allà a nivell nacional, molt de, per les xarxes sobretot, no? Allò que té molta gent que els escolta. Bé, va venir aquí a Menorca fa el 22 amb tres amics més, em va dir que havien estat per la banda de Ciutadella i bé, es va enamorar d'una menorquina. I ja li va agradar molt Menorca i es va enamorar d'una menorquina. No em va dir noms, no em va dir noms, ni, jo tampoc no li vaig demanar, ni falta que fa. Es va enamorar d'una menorquina, si ella m'ho sent, deu preparar-me, és broma. Bé, sí, sí, aquest senyor va venir aquí, es va enamorar amb una lota, es van deixar els seus nombres de telèfon, ell se'n va anar cap a Sevilla, té una carrera artística en marxa, no? I li va escriure aquesta cançó. Tot solat en sa guitarra la va escriure aquesta cançó. L'any després, el 23, va tornar a venir tot sol i va tornar a quedar amb aquesta persona i, bueno, ell me diu que van anar, me va dir però on havien rodat, diu, i quines eren ses platges que havien inspirat per fer aquesta cançó. Va dir que havien anat per Cala Roja, per Cala en Tortuga, per Cala en Turqueta, per la cova d'en Xuroi, per esport de Ciutadella, molta estona, i bé, ell va fer aquesta cançó, que va titular Menorca, i la va llançar en el mercat, diguem. Va fer, a més, un vídeo, i el vídeo el va gravar a Sevilla. Per tant, les imatges que, si qualcú s'entretén a YouTube a cercar en Gonzalete, veureu que les imatges de fons tenen un aire d'aquí, perquè ell va cercar un puesto que pogués tenir una semblança amb Menorca, però no és Menorca, està gravat allà, i no van tornar a venir aquí per gravar el vídeo, i bé, i va fer aquesta cançó i es diu Menorca. Això és la història d'en Gonzalete i de Menorca, en castellà. Aquest senyor de Sevilla. Bé, anem cap a un altre.

Aquesta altra cançó és, heu reconegut la lletra, m'imagino, que és el poema d'Àngel Ruiz i Pablo. Aquesta cançó la cantava en Joan Manel, que és un cantautor català que viu a Mallorca i que ha fet una sèrie de discos de poetes de les Illes Balears. En aquest cas, aquest concretament es diu Un segle de poesia de les Illes Balears, i llavors en aquest disc hi ha musicats diferents poemes de músics de les illes. En aquest cas, va aprofitar aquest poema tan polit de Nacho Ruiz i Pablo i va fer aquesta cançó, Menorca. La música, en aquest cas, consta d'en Josep Maria Escobedo. Bé, anem cap a una altra.

aquests que acabem d'escoltar és un grup que es diuen Los Fabulosos Tres Paraguayos i aquesta cançó està, és de l'any, bueno, està inclosa dins un disc que és de l'any 78, que el disc es diu Sintí, és un LP que es diu Sintí. Podríem explicar la història d'aquest senyor, els Tres Paraguayos, no sé, no sé el motiu per el qual van fer aquesta cançó, no sé si es van venir per aquí, vés a saber, no en tinc ni idea, la veritat. El cas és que aquest disc de Los Fabulosos Tres Paraguayos té aquesta cançó que es diu Menorca i sonava així com heu sentit. Anem escoltant-ne una altra.

Bé, ja us dic que aquí trepitgem tots els estils, o quasi tots. En aquest cas, ho hem anat a un altre extrem. El que hem escoltat és en Cristian Varela, que és un DJ de Madrid que va treure un maxi single, això era el 2011, que és de For My Bro, EP Part 2. Aquest disc, com a disc, es va editar a Bèlgica i dedicava un tema a Menorca. Aquest tema es diu Menorca. Com que això és subjectiu d'avui, no mirem prim i anem un poc a rou. És a dir, cançó que trobem que posi Menorca, la mullem aquí. Anem a cercar-ne una altra Menorca.

Per suposat, l'ho heu reconegut, aquest qui cantava era en Miquel Mariano. La cançó es diu Menorca, per suposat, i la lletra és d'en Miquel Martí i Pol, és un poema de Miquel Martí i Pol, i està en el disc Ritmadilla. Mm? És una cançó que crec que ha sonat poquet, hauria d'haver sonat més, però aquí està, aquí avui l'hem recordada en aquest espai, perquè ara, en aquest cas, és un menorquí que ha musicat un tema sobre Menorca. Bé, anem a posar-ne un altre encara.

Aquests eren Olià i Gonfigues, el grup de l'O, un disc que es va gravar el 98, bé, es va gravar dins el 97, el disc va sortir el 98, un disc de Zalorencs, d'Olià i Gonfigues, que es diu De tots colors, i hi havia aquest tema preciós que es diu Menorca. Arribam al final del programa, m'apesquen per aquell tots els estils, i hi ha un grup, ja us he dit que tenia més de 20 títols, més de 20 temes amb aquest mateix títol. Davant no hagin posat cap que sigui de jazz. N'hi ha un que és d'un músic americà que va fer un tema que és de Menorca, també. Bueno, és igual. Anem a posar un tema de jazz i es pot sentir, ja us direm qui, de qui és. Per suposat, el tema es diu Menorca, i ben segur que qualcú endevinarà qui són els qui sonen aquí. Res més, acaba el programa, desitjo-vos que ho passeu bé, que sigueu feliços, i ja ho sabeu, en sa música a disfrutar. Adeu, i escoltam aquesta altra Menorca.

0: Radio Far. La Ràdio Cultural de Menorca.
1: Res, Miguel, benvingut a Menorca. Com estàs?
2: Gràcies.
3: Molt bé, molt content d'estar aquí i de... Això, d'aquestes trobades com amb una mica també en clau majordocs, com a més lentes, més íntimes i per xerrar de com i per què fem pel·lícules, no? Que és d'allò més interessant.
2: Sí, clar. És curiós perquè tenim moltes ganes de veure Refugis de paper i em faig una mica la idea, l'essència de la pel·lícula, perquè ja n'has parlat una mica a la teva jornada. Estem ara mateix en un context, ara mateix físicament, que és potser contrari al que seria una biblioteca, perquè sentireu, estimats oients, una mica de xivarri, i és perquè la gent està sortint de la sala, llavors és un punt també una mica liminal, no?, entre una sala de cinema i el carrer. Però explicaves una cosa molt, molt curiosa i molt bonica a la presentació de la pel·lícula, que és que les biblioteques tenen aquest punt, podríem dir fins i tot espiritual o de silenci, de repòs, com podria ser una església, per exemple, en el seu moment o segons per qui. I bé, tinc una altra pregunta que després no te l'avançaré ara, però com et crida, no?, a buscar de cop aquesta essència o a captar aquesta concepció de la biblioteca com a refugi, no? Refugi que ens permet escapar potser del ritme més loco i hiperbòlic de la vida.
3: Doncs perquè tal vegada els no creients cercam també els nostres espais com a nostres santuaris, no? Podríem dir que el cinema és un lloc d'aquests, però allà estàs més com a en recepció d'algú que te conta una història o que te fa endinsar-te en una història. I la biblioteca és un espai que jo des de ben petit ja freqüentava amb mon pare com a un lloc on sacia la teva curiositat, no? És com un lloc on tu vas, com un mercat, i pots triar allò que necessites, bé per aprendre, com per llegir, com a d'una manera així més... també lúdica, no? El fet de tenir a l'abast molts de llibres, no, o molts de cassets i vinils que hi havia en aquest moment, quan jo com vaig ser ben petit, no?
0: Cel·luloide, el podcast de cinema documental del Menorca Doc Fest. Ja disponible la temporada sencera. Escolta'l a radiofarmenorca.com.

0: va ser molt complicat perquè jo tenia la idea del projecte abans de la pandèmia i clar, no comptava que hi hagués una pandèmia i que em complicaria l'accés en els hospitals i inclús a les embarassades, perquè elles també estan en un moment molt vulnerable, embarassada hi ha molt de risc, i clar, tot d'una que se va declarar l'estat d'alarma, pandèmia, va ser encara molt més complicat haver d'explicar que estic fent un projecte i que necessit la teva ajuda, necessit entrar en el teu parc, necessit fotografiar-lo i no només que aquestes fotografies quedaran entre tu i jo, sinó que aquestes fotografies han d'anar a un jurat, les veuran altres persones, les veuran els meus companys, i era bastant difícil explicar-ho.
1: M'ho imagino, no deu haver estat fàcil convèncer aquestes protagonistes, no?
0: Per res, per res. De fet, igual vaig xerrar amb 10, 15, 20 dones embarassades que estaven a punt de donar a llum i només vaig poder aconseguir 4.
1: Jo m'havia imaginat al revés, com que en el moment de pandèmia vas pensar, ostres, que interessant la gent que ha de parir en aquesta situació tan estranya. Però pel que ens expliques va ser al revés, ja tenies el projecte en ment i la pandèmia va ser com... Tot i la pandèmia, no vas renunciar a dur-lo a terme?
0: No, realment, clar, el tenia pensat abans i en el moment que arriba la pandèmia jo me plantejo que enviar el projecte i bueno, per tema de terminis, el professorat de l'escola me varen avisar que si jo que enviava el projecte m'arriscava bastant a no arribar a data per presentar-lo. I jo tenia clar que el volia presentar el mateix any i vaig haver de seguir endavant, no hi va haver massa.
2: I llavors el projecte el fet que fos en pandèmia va fer que, de com tu t'havies pensat anteriorment, com es va dur a terme, havia canviat molt o te vas haver d'adaptar?
0: Sí, és a dir, va canviar i no va canviar. Va canviar per el fet de que jo tenia pensat fer molt més parts i tenia bastanta més varietat i en la pandèmia me vaig haver d'adaptar a la situació que hi havia i a les dones que podies tenir. Tant podia ser que en tingués 2, com 3, com 4, com 6. I per terminis només en vaig poder tenir 4. Que aquí no només era tenc 4 i faré aquest parts i ja està. Les de casa, les que varen parir a casa seva, va ser bastant més senzill perquè era ella, la comare i l'equip de metges. Però al l'hospital necessitava xerrar amb els departaments, amb bàsicament tot l'hospital perquè m'ho poguessin donar accés, ja que durant la pandèmia se va declarar que només hi podia haver un acompanyant durant el part. I per tant, haver de demanar que hi hagués una segona persona en el part, en pandèmia, m'havia de fer la PCR 24 hores abans d'entrar.
2: Vas fer moltes, Ida, no?
0: Sí.
1: I pagades per tu.
0: Sí, sí, sí.
1: Que no eren barates les PCRs en aquella època.
0: No. I clar, realment va ser molt complicat poder aconseguir de tenir el consentiment. Estava, no només era xerrant amb la persona que estava a punt de donar a llum, sinó que era també xerrar amb tot l'equip farmacèutic, inclús que me diguessin, vine a l'hospital, però fins un parell d'hores abans no sabrem si tu pots entrar. Per tant, era tot el risc d'estar en contacte contínuament, correus, cridades, tot.
2: Sí, com una incertesa constant, no?
0: Sí, sí, sí. No tenia res segur fins al darrer moment.
3: Gris Mig, el podcast del Menorca Dog Fest. Amb Àlex Arroyo i Joao Borges. Escolta el capítol sencer al web radiofarmenorca.com.

Tot seguit escoltarem un tema de Rudimentari, del disc Mala Herba Sempre Creix, publicat el 2026 per la discogràfica Guspira Records.

0: Cada cosa en el seu temps, amb el biòleg i divulgador Sam Pons.
1: Cada cosa en el seu temps, i a la primavera els ocells van a les totes.

Fa 65 milions d'anys es van extingir els dinosaures. En però no tots. Un llinatge va sobreviure i evolucionar fins a dia d'avui. Són els ocells. És un fet que pot sorprendre, en però hi ha moltes proves d'això. La més potent la trobam en el registre fòssil amb el famós Arqueòpterix, un animal que tenia mandíbules i dents, però també plomes com els ocells actuals. Cada primavera, Menorca s'omple de cants, de nius amagats i de polls que piulen. Sense donar-nos compte, convivim amb els descendents directes dels dinosaures. Passejar pel bosc i sentir el cant dels ocells és sempre una experiència agradable. Segurament m'ho relaxa perquè durant l'evolució humana vam aprendre que si els ocells cantaven, era senyal que no hi havia depredadors i que, per tant, estàvem

Acabam de sentir la caternera, un ocell molt popular i de plomatge inconfusible. El seu nom científic, Carduelis carduelis, ve del llatí cardus, que en català vol dir card o carc, com dèiem

Ara sentim la mèl·lera, un ocell un poc més petit que un tord. El mascle presenta un plomatge d'uns tons blaus molt elegants. La femella és d'un color marron més discret. Té un caràcter solitari i la podem veure en ambients rocosos i d'altres construccions humanes. En castellà li diuen roquero solitario, un nom ben expressiu.

I per acabar, ratllarem de rossinyol. Un ocell mal de veure, però amb un cant vigorós i musical. Solen dir que qualcú canta com un rossinyol quan canta molt bé. El rossinyol està molt lligat a la cultura popular. Canta de nit i tot, fet que recull una coneguda cançó popular menorquina.

Hola, Radio Farer. Si escoltes música de l'arxiu de Radio Far i vols saber de quin grup és molt senzill. Si tens un dispositiu Android, descarrega l'aplicació de Radio Far. Allà hi trobaràs la informació de les músiques i els programes que hi sonen. També ho pots veure a l'emissió en directe de radiofarmenorca.com. No et perdis a les ones i escolta Radio Far.

Llentrisc Edicions se'n va de mercat. Cada dijous fins a mitjans de juliol ens trobaràs al Mercat d'Es Mercadal de les 7 del capvespre a les 11 de la nit. Passa a veure'ns i vine a conèixer l'editorial. A part dels nostres llibres, també podràs adquirir bosses de platja, totes i motxilles del Menorca Dog Fest. Unes peces úniques i artesanals fetes per Meticulous Matilda amb material de reaprofitament del festival. L'estiu arriba amb Llentrisca.

0: Cada cosa en el seu temps, amb el biòleg i divulgador Sam Pons.
1: Cada cosa en el seu temps. I insistiu, canícula.

El calendari d'estiu depèn de com l'entenguem. A nivell meteorològic, es considera que comença dia 1 de juny i acaba dia darrer d'agost. En canvi, des del punt de vista astronòmic, comença amb el solstici d'estiu, de dia 21 de juny, i acaba amb l'equinoxi de tardor, de dia 22 de setembre. Més enllà de les definicions, l'estiu és sobretot època de calor i sequera. I la realitat és que el canvi climàtic està allargant i intensificant aquesta estació. El refrany Santa Margalida l'encén i Sant Bernat l'apaga fa referència en el període de canícula o calor intensa, que començaria dia 20 de juliol per Santa Margalida i acabaria dia 20 d'agost per Sant Bernat, considerat tradicionalment com el dia més calent de l'any. Just abans de Sant Joan, el sol fa el seu camí més alt pel cel. Els seus rajos caven més drets que mai i els dies s'allarguen fins en el màxim. És el moment de l'any en què rebem més energia del sol. Però si és així, com és que el període de canícula sol començar més tard? Posarem un exemple perquè s'entengui. Si posem una olla en el foc, a màxima potència, l'aigua tardarà una estona a estar ben calenta. Després, encara que baixem el foc, l'aigua mantindrà la calor. Una cosa semblant passa en la superfície terrestre. Quan ja s'ha escalfat del tot, és quan notem més calor. Hem de tenir en compte que l'atmosfera no s'escalfa directament per la llum del sol, sinó per la calor que desprenen les roques, la terra o els oceans. Amb el canvi climàtic, el que passa és que l'atmosfera s'escalfa més per mort de la concentració de gasos contaminants que ajuden a retenir la calor emesa per la Terra. Això fa que el període de calor forta pugui començar abans, dins el mes de juny. El mot canícula ve de ca. Es diu que el sol fort fa grinyolar els cans i els fa anar per les voreres. Però també hem d'anar ben alerta els humans. Ja ho sabeu, idò. Trieu les ombres, duïs capell i roba fresca, eviteu els esforços excessius i manteniu-vos ben hidratats, que si estiu és llarg.

0: Escac i mat, l'entrevista a l'Alfil.
1: Inclús gràcies a Nats Escac s'introdueix dins l'aula d'una manera diferent. Hem trobat casos increïbles. Vull dir, nosaltres, per exemple, hi ha hagut aules a 6a de primària. Ara recordo un cas d'un fiat que quan vam entrar dins l'aula, el primer dia, era un fiat que era incapaç de poder seure. Botava per damunt la taula, literalment. Amb un nivell curricular, on és amb un nivell curricular de primer. I quan va acabar el curs d'escacs, li donava classes a CPT. I li deia, has de pensar, li estava dient de la peça, ja saps, i era increïble, perquè clar, tio, no pot ser que m'estiguis dient això, no? I aquest fiat va ser capaç de quedar segon d'un torneig que vam fer intern dins aula durant tot el curs, amb en Miquel Mas, que també forma part de Xes Menorca. Vull dir que han passat coses tan increïbles que realment jo crec que això és el que més mos agrada o més mos crida l'atenció.
2: L'Alfil, el nou programa d'escacs presentat per Josep Lluís Martí i Damià Coll. Ja disponible a Ràdio Far.
3: Escopir cap al cel no ha estat mai una estratègia gaire exitosa. Qui ho faci té molts nombres de descobrir que la llei de la gravetat no és una teoria conspiranoica, sinó un fet incontestable, que pot provocar fàcilment que l'escopinada retorni al rostre del que pretenia desfer-se de la mucositat en qüestió. I és que hi ha accions que regressen amb efectes que potser no esperam.
2: Època de muda. Capítol 49. Creixements boomerang i moratòria turística.
3: Conten que quan els europeus van conquerir Austràlia hi van voler portar conills, que no existien en aquella gran illa continent. Sense gaires enemics naturals, els conills van disparar la seva població en pocs anys i van començar a liquidar la vegetació, de manera que la terra quedava nua i sotmesa a l'erosió que s'emportava la capa de sòl fèrtil. Veient el desastre que s'estava generant, els europeus van tornar a decidir per la brava. Com ho fan les autoritats acabades d'elegir per majoria absoluta, o com ho fan alguns tècnics que es consideren per damunt de les misèries mundanals. I van acordar portar guineus a Austràlia perquè controlessin la desenfrenada població de conills.
4: Temporada de cacería de conejos.
3: Però les guineus, que per qualque cosa tenen fama de ser un animal llest, van descobrir que en aquelles terres hi havia un munt de fauna autòctona molt més fàcil de capturar que no els fugisses conills. De manera que a la important agressió sobre la flora feta pels rosegadors importats s'hi va afegir una preocupant pressió carnívora sobre animals únics al planeta.
5: Los zorros siempre quieren retar el peligro, cazar y vencer depredadores.
6: Y eso es en lo que destaco.
7: Creo que después de todo solo soy...
8: Lo sé. Un animal salvaje.
3: A Menorca s'han fet un munt d'intervencions per augmentar l'oferta d'amarraments nàutics a les darreres dècades. El port antic de Ciutadella, alliberat de l'entrada del vaixell de passatgers que ara van a Somblanc, s'ha convertit en port nàutic. Maó ha anat incrementant molt també el seu nombre d'amarratges a la Colàrsega, a la vorera nord, al litoral del Castell o als peus de la ciutat. Que la Molí es va omplir de pantalans. Es va dragar la primera part del torrent de Cala Galdana. S'ha omplert de boies la costa de Sant Lluís. Fornells ha crescut. Però sempre hi ha residents que no tenen amarrament. Potser encara no se n'han fet prou? No, és que la demanda és infinita perquè transcendeix Menorca de molt. I quan la demanda és molt alta, mai hi ha prou oferta. Els preus pugen i molts residents no ho poden pagar. Igual que amb els conills, se sol relacionar amb Austràlia aquell pal doblegat que té la facultat de tornar cap a qui l'ha llançat a l'aire. A Menorca estem patint un efecte boomerang amb diferents plantejaments que s'argumenten amb uns objectius però que generen uns resultats ben diferents. És el que passa amb les cases. que ja no es pot arribar ni als imports de compra ni als preus dels lloguers. Entre el públic que queda fora hi ha molta gent menorquina que no pot fer la seva vida d'adult. Algunes veus diuen que això se solucionarà si es poden fer més cases. Però ja sabem que això no és cert, perquè a d'altres territoris on es va poder construir sense problemes també pateixen preus desorbitants. Poder abordar aquestes coses requereix generalment d'una doble estratègia: diferenciar els residents i cercar maneres per frenar la demanda visitant. A la nàutica, quelcom semblant es va fer en les dues experiències del Pla Insular de Costa en 2009 i 2010, quan es va ordenar Esgrau i Canotells. Un plantejament que va permetre ordenar un desgavell i garantir que els amarraments fossin per als residents. Però això no ha tingut continuïtat a d'altres llocs. En el problema de l'habitatge, és clau evitar que les cases siguin pisos turístics i que els estrangers de gran poder adquisitiu puguin comprar i vendre amb objectius purament especulatius. Que s'acabi, acabi s'especulació. Enmig d'aquest panorama on tot queda saturat, on la gent no hi cap a la platja, on els vehicles aparquen per les voreres de camins i carreteres, on els pous municipals no bombegen prou aigua, on la central elèctrica ha de tornar a usar els vells motors dièsel, el govern de Balears proposa com a decisió estratègica i urgent eliminar la moratòria turística. Per tant, més possibilitats d'afegir encara noves places turístiques, o sigui, més gent i més massificació. Més territoris que caldrà trinxar. Més aigua, més energia, més fems. A Menorca creix de manera transversal la ciutadania enamorada d'aquesta illa que vol planificació i límits. Perquè la llibertat d'escopir cap al cel no serveix de res.

Època de muda. Textos, Miquel Camps. Locució, Jan Ros. Edició, Chuck Pons.

0: her heart away. I can't wait until that lucky day when I marry sweet Lorraine. I'm so happy.
1: Jo, que sóc també grec i voldria trescar com un fauna les illes fulgents de l'Egeu, canta els llocs seculars que vaig veure del Lot i dic:

Salzinada en salort, sartigueta, llocats, la cucanya, ses rambes, miniatzau el coig. Vaig recórrer amb mon pare els camps de l'illa just quan tenia 9 anys i era immens l'horitzó. Entre cants que encalçaven lladrant secs conills, vinia guarda, es banyul, tordonell, sabobal. Ho record mentre escric abocat a un futur estranger encimentat de forrents i de bars. Els paisatges d'infància no existiran més. Aquell món que somí s'ha acabat i ja és mort. No vull viure per plany a cap temps esfondrat. Serà un vers de revolta, el meu verd testament.

0: Mira Llentrisca.
1: Instruccions per caminar un camí, de la fotògrafa Maria Sainz, parteix d'un dels elements més identitaris de Menorca, el camí de cavalls, i aborda les transformacions d'un ecosistema fràgil que tracta de resistir les agressions contemporànies, preservant la memòria i el patrimoni paisatgístic de l'illa.

Llentrisc Edicions se'n va de mercat. Cada dijous fins a mitjans de juliol ens trobaràs al Mercat d'Es Mercadal de les 7 del capvespre a les 11 de la nit. Passa a veure'ns i vine a conèixer l'editorial. A part dels nostres llibres, també podràs adquirir bosses de platja, totes i motxilles del Menorca Dog Fest. Unes peces úniques i artesanals fetes per Meticulous Matilda amb material de reaprofitament del festival. L'estiu arriba amb Llentrisca.

0: Això diu que era una cabra que manava un cabridet menut.
1: Bé!
2: Bé!
1: Bé!
2: Bé!
0: Un dia, pasturant, va anar a passar per prop d'una vinya. I vol dir que, quan va veure els rems tan polits que hi havia, li va agafar gola i va entrar. Quan va ser dins la vinya, digué en el cabridet:
1: saps què farem? Tu menja de gra en gra i jo menjaré de zingó en zingó, com a més grossa que sou.
0: Comencen a fer-ho així. Però al punt en tingué més gola i va dir en el cabridet:
1: tu ja pots menjar de cingó en cingó i jo menjaré de rem en rem.
0: Així ho feren. I al punt sa cabra torna a dir:
1: saps què? Tu menja de rem en rem i jo menjaré de planta en planta.
0: Quan va estar ben redona, li digué en el cabridet:
1: anem, que ja mos basta.
0: Però el cabridet va fer desentès i no volgué sortir de sa vinya fins que tingués sa panxa ben plena.
1: Mira, quan iré a dir a l'amo?
0: Va respondre sa mare.
2: I doi!
0: Contestà el petit. Sa cabra, com veu que de cap de ses maneres el pot ginyar a sortir de sa vinya, el deixa allà menjant i se'n va donar avís a l'amo. I li va dir:
1: l'amo, vinc que d'una fos avís que el cabrit no vol sortir de sa vinya fins que tingui sa panxa ben plena.
0: L'amo, qui tenia vessa de nerí, va contestar:
3: jo l'enviaré escà, i aquest prest el farà sortir.
0: I diu:
3: ca? Vés a sa vinya a fer sortir el cabrit, que no vol sortir de sa vinya, que no tingui sa panxa ben plena.
0: Però el ca també va tenir catxassa i no es va moure. I l'amo se n'anà a trobar sa massa i li va dir:
3: massa, vés a pigar el ca, perquè no vol anar a treure el cabrit, que no vol sortir de sa vinya, que no tingui sa panxa ben plena.
0: Però sa massa tampoc es va moure. I l'amo, tot enfadat, se'n va anar en el foc i li diu:
3: foc! Vés a cremar sa massa, que sa massa no vol anar a pigar el ca, i el ca no vol anar a treure el cabrit, que no vol sortir de sa vinya, que no tingui sa panxa ben plena.
0: I que me'n direu, ell, es foc, tampoc no es mogué, encara que l'amo l'amenaçàs d'anar a fer acudir s'aigu. Se n'hi va i li diu:
3: aigu, vés a apagar el foc, que el foc no vol anar a cremar sa massa no vol anar a pigar el ca, i el ca no vol anar a treure el cabrit, que no vol sortir de sa vinya, que no tingui sa panxa ben plena.
0: Ell, s'aigu, tampoc no es va moure, i l'amo se'n va cercar el bou. El troba i li diu:
3: bou! Vés a beure s'aigua, que no vol anar a apagar el foc, i el foc no vol anar a cremar sa massa, i sa massa no vol anar a pigar el ca, i el ca no vol anar a treure el cabrit, que no vol sortir de sa vinya, que no tingui sa panxa ben plena!
0: I el bou també va tenir vessa qui no es podia borinar, i no hi va anar. I l'amo, apurat ja de tot, se dirigeix en el carnisser i li diu:
3: carnisser! Vés a escorxar el bou, que el bou no vol anar a beure saico, saico no vol anar a apagar el foc, i el foc no vol cremar sa massa, i sa massa no vol anar a pegar el ca, i el ca no vol anar a treure el cabrit, que no vol sortir de sa vinya fins que tingui sa panxa ben plena!
0: I el carnisser va estar tot d'un apunt i parteix cap a escorxar el bou. I el bou, quan el veu, se'n va a beure l'aigua. I Saigo, de veres a pagar es foc. I es foc de pressa cremar sa massa. I sa massa, corrents a pigascar. I escar com un coet se'n va sa vinya. I ja no hi va trobar es cabrit, perquè ja havia fuit ben atapit de rem. Per això, fora vessa!

Acabam d'escoltar Guillem Sol de Vila en una cançó del seu àlbum Bronte, publicat per Satèl·lite K el 2025. Un viatge fascinant pels poemes de les tres germanes Bront, escriptores que varen revolucionar la literatura anglesa del segle XIX.

0: Amics, amigues, benvinguts. Amb aquest programa de Sagramola escoltarem menorquins interpretant temes dels Beatles. Descobrirem aquests temes com els cantam en format de coral, en grups de rock, amb una visió més jazzística, o escoltarem versions d'alguns menorquins que fan aquesta música per entretenir els inglesos que venien a l'estiu. Així que avui menorquinitzarem els Beatles i, sobretot, passarem una bona estona escoltant musiqueta de sa bona.
1: Sagramola, on en Pep Cardona en segueix descobrint tota sa música de Menorca. Escolta tots els capítols a radiofarmenorca.com.

Graham Pearce continua celebrant el seu 15è aniversari al concert Maquetes de Ràdio Far. El divendres 26 de juny vine a escoltar i ballar amb el concert d'Espina. A les 10:30 al recinte Firal d'Es Mercadal, entrada gratuïta. I si no pots venir, pots escoltar el concert en directe a radiofarmenorca.com i al 102.4. Vull saber...

Acabam d'escoltar Guillem Sol de Vila en una cançó del seu àlbum Bronte, publicat per Satélite K el 2025. Un viatge fascinant pels poemes de les tres germanes Bront, escriptores que varen revolucionar la literatura anglesa del segle XIX.

Seguidament escoltarem un tema del disc d'Anabel Villalonga, Mà, publicat el 2026. Un disc que posa música als poemes del poeta i glosador mallorquí Miquel Àngel Adrover.

amb els peus sanguinosos. M'he aturat un moment i amb el cor destrossat, sanglotant.

Hola, Radio Farer. Si escoltes música de l'arxiu de Radio Far i vols saber de quin grup és molt senzill. Si tens un dispositiu Android, descarrega l'aplicació de Radio Far. Allà hi trobaràs la informació de les músiques i els programes que hi sonen. També ho pots veure a l'emissió en directe de radiofarmenorca.com. No et perdis a les ones i escolta Radio Far.

Llentrisc Edicions se'n va de mercat. Cada dijous fins a mitjans de juliol ens trobaràs al Mercat d'Es Mercadal de les 7 del capvespre a les 11 de la nit. Passa a veure'ns i vine a conèixer l'editorial. A part dels nostres llibres, també podràs adquirir bosses de platja,

totes i motxilles del Menorca Dog Fest. Unes peces úniques i artesanals fetes per Meticulous Matilda amb material de reaprofitament del festival. L'estiu arriba amb llentrisca.

0: Llegeix Llentrisca.
1: Interstici reuneix tres veus de la jove poesia balear: la llucmajorera Cecília Navarro i els ciutadellencs Anaïs Faner i Joan Roger. Tres estils poètics diferents que tenen en comú la força i l'energia magmàtica de la joventut. Un test poètic i profètic d'una poesia que exclama, desbrossa, el seu camí.

el meu pare fa un grup que hi ha la Núria, el Bones i el Roger, i es diu Lo Petit Comité. A què rima?

Tot seguit escoltarem un tema de Rudimentari, del disc Mala Herba Sempre Creix, publicat el 2026 per la discogràfica Guspira Records.

A continuació, escoltarem un tema del primer disc de Berlat, Pareidolia, publicat el 2025 per la discogràfica Borb Records.

0: Què en penses, Pau, d'aquest llibre, 15 anys després d'haver-lo publicat?
1: Pues que encara és bo. Crec que és un dels bons que he fet. El qual no vol dir que sigui popular, però la gent el llegia i me'l comentava. Fins i tot hi havia gent que me deia he reconegut no sé quants de personatges, molts de personatges. Perquè en principi jo volia posar els noms dels personatges tal com eren. Vull dir, els noms reals. Però hi va haver gent que es va sentir al·ludida i llavors vaig canviar i vaig posar noms ficticis. Llevat dels noms de la família, que com Confonso, etcètera, els vaig conservar perquè els de la família m'estimaven i me deien res. Jo penso que és un llibre, amb això que dic ja es veu, que té un fons autobiogràfic, però també té molta autenticitat. Jo sempre he pensat que l'autenticitat és el que defineix una bona obra d'art, ja sigui un llibre, sigui un quadre, sigui una peça musical. És el que defineix la bondat o manca de bondat d'una obra d'art. I aquest llibre és autèntic. No vol dir que sigui autèntic perquè tingui elements autobiogràfics, que no tots ho són, evidentment, sinó que és autèntic pel que sent l'autor. És el mateix que... I s'entronca dins... Jo crec que he fet, bàsicament, dos tipus de llibres. Aquest s'entronca amb el primer que vaig fer, amb els contes menorquins. I després n'he fet d'altres, amb això un parell més, coses amb la vida dels somnis, etc. I ara mateix n'estic fent una altra, amb aquesta línia. L'únic que vaig millorant és lligar-ho tot, és a dir, ara mateix intento fer-ho molt en forma de novel·la, que hi hagi una línia novel·lística a pesar de totes les fantasies o realismes màgics que deia la gent, i a pesar d'allò que fa el millor més difícil de llegir, que és la imaginació, no? Per tant, jo penso que el llibre és un dels bons que he fet. Sí. Perquè ara mateix el llibre darrer que ha publicat, que tu has al·ludit, La dama de Constantinoble, ha tingut molt d'èxit perquè es va de pair, vull dir, la gent s'hi pot atracar més fàcilment, tot i que hi ha obres fantàstics també, que però no abunden tant com en aquesta obra. Vull dir, estar dins la línia d'aventures, procures que el lector, l'autor procura que el lector no de caigui en s'interès pel llibre. És a dir, ja he fet dos tipus de llibres, és el que volia dir, no? Aquests més autèntics, com aquest que estem comentant, El cant de la Rosa, i d'altres més atracats a l'aventura, com Mora del Rei, La dama de Constantinoble i d'altres.
2: El poeta Ismael Pelegrí s'estrena a Ràdio Far amb Lectures Retrobades, un programa per aproximar-nos a la literatura menorquina. Escolta'l a radiofarmenorca.com.

0: Apunts literaris, amb Blanca Noguera.
1: Lector o lectora de Ràdio Far, a què esperes per començar un llibre? Papallones negres de Priscilla Morris haurà sigut un dels llibres més impactants i a la vegada més polits que m'he llegit enguany. Una commovedora carta d'amor a Sarajevo i a l'esperit humà. Editat en català per Periscopi, aquest mateix 2025, la novel·la ens situa a la guerra de Bòsnia dels 90, on la població de Sarajevo va ser víctima del setge més llarg contra una gran ciutat de la història moderna. 1.425 dies de setge i 11.541 morts. Morris agafa els testimonis i l'experiència de la seva família, que van viure aquella catàstrofe, i mos ho situa a través de Juice de Nazora, una artista i professora de belles arts, que envia el seu marit i la seva filla a Anglaterra perquè estiguin segurs, mentre ella es queda atrapada en el setge, on viu un vertader infern de fred, gana i de carrers plens de franctiradors. L'agost del 92, les bombes van cremar la Biblioteca Nacional de Sarajevo. Durant dies, milers de milions de trossets de totes les pàgines cremades van volar damunt la ciutat. La gent les va anomenar papallones negres. No és un llibre sempre alegre, està clar, però tampoc és sempre fosc. L'autora sap famós emocionar sense ofegar amb mos, perquè a mig d'aquesta desesperació hi ha llum. Vecins que ajuden, ganes de lluitar per la societat multicultural i respectuosa que existia abans, ganes de seguir pintant i d'acabar el quadre dels seus somnis, ganes de sobreviure i tornar a abraçar la gent que més s'estima.
0: Apunts literaris. Escolta més recomanacions literàries a les nostres xarxes socials i a radiofarmenorca.com.

Graham Pearce continua celebrant el seu 15è aniversari al concert Maquetes de Ràdio Far. El divendres 26 de juny vine a escoltar i ballar amb el concert d'Espina. A les 10:30 al recinte Firal d'Es Mercadal, entrada gratuïta. I si no pots venir, pots escoltar el concert en directe a radiofarmenorca.com i al 102.4. Vull saber...

0: Radio Far. La Ràdio Cultural de Menorca.
1: Hola a tothom, benvingudes, benvinguts a un nou episodi. Ja són 6 podcasts que duim d'aquesta sèrie de belles melodies i terribles històries que no sé vosaltres, però jo m'ho estic passant genial escoltant música i sobreanalitzant la lletra d'aquestes cançons, perquè és el que m'ho de fer a la gent com jo, desgranar tot, treure tot el suc que es pugui d'aquestes cançons i intentar agafar algunes cançons pues, que siguin molt conegudes i que potser no s'ha prestat prou atenció, per la raó que sigui, cançons pues, que estan allà al teu subconscient, però que mai t'has aturat a pensar de què collons xerren aquest cantant o aquesta cantant o aquest grup de quan estan cantant aquesta cançó. I res, pues avui amb un episodi pues, potser no duit hitazos a nivell mainstream, a nivell global, però sí que dins certes escenes, dins la música alternativa dels anys 90, Nick Cave era un tio molt important, amb molt èxit, encara segueix tenint molt èxit, encara encapçala festivals arreu del món. Però clar, vull dir, és el que passa, no? Hits que conegui tothom, no hi ha una cançó de Nick Cave que conegui tothom i la seva cosina, però sí que hi ha alguns guitarros que jo personalment m'agraden molt. Jo l'he pogut veure en directe i la veritat és que m'ha al·lucinat, és un dels potser 5 millors concerts que he vist en la meva vida, i jo no he vist un quart de concert. I m'agrada el seu carisma, m'agrada com canta, m'agraden les lletres que fa i m'agrada cançons com les que avui escoltarem. Precisament pues, dos duets amb dues cantants. El primer d'ell, aquest Where the Wild Roses Grow, on neixen les roses salvatges, amb un duet amb la Kylie Minogue, cantant de pop, superestrella d'Austràlia, que Nick Cave també és australià, per tant, hi treu. I res, vam escoltar un poc aquesta cançó i vos segueix donant-se brasa.

0: Bien, doncs hem començat a traduir aquesta cançó, incluïda en un disc del 1996 que s'anomenava Murder Ballads. Farem dues cançons d'aquest disc, per tant després us xerrem una mica més d'aquest disc, però ara hem de traduir aquesta lletra allà. Primer canten a Kylie Minogue, cantant aquesta tornada d'aquesta cançó, aquest They Call Me The Wild Rose. Me diuen sa rosa salvatge, però el meu nom era Eliza Day, Elisa Day. Per què me diuen així? No ho sé, perquè el meu nom realment era Eliza Day. I ara canta un poc en Nick Cave.
1: The first day I saw her, I knew she was the one. She stared in my eyes and smiled. Her lips were the color of the roses that grew down the river, all bloody and wild.
0: Des del primer dia que la vaig veure, vaig saber que ella seria la meva lota. Me va mirar els ulls i va somriure. I els seus llavis eren del color de les roses, que creixen al costat del riu, totes sanguinolentes i salvatges. When in all-

Quan va picar a la meva porta i va entrar a la meva habitació, els meus tremolors es van acabar amb el seu ferm abraçada. Ell seria el meu primer home i amb una mà cuidadosa me va secar les llàgrimes que quedaven per la meva cara. Una imatge així un poc també creepy, però bueno, és Nick Cave, chicos.

Després de repetir les tornades de la cançó, agafes la veu solista Nick Cave, per suposat, es diferencia bastant les veus de Nick Cave i de Kylie Minogue, supost, i diu, en el segon dia li vaig dur una flor i ella era més vella que cap dona que havies vist en la meva vida, no? la més guapa de totes. Li vaig dir, saps on creixen les roses salvatges tan dolces, escarlates i lliures,

El segon dia, aquí en aquell minut dones el seu punt de vista d'aquest segon encontre, el segon dia va venir amb una rosa i em va dir, m'adonaràs la teva pèrdua i el teu dolor. Jo vaig dir que sí amb el cap i me vaig estirar en el llit i em va dir, si te mostres roses, me seguiràs, vindràs en jo. Es posa la cosa un poc misteriosa.

I arribant després d'una altra tornada, arribem a la tercer dia, en Kylie Minogue, na Eliza Day, diu, el tercer dia me va donar riu, me va mostrar les roses i mos van besar. I el darrer que vaig sentir va ser unes paraules emmudides, un xiu-xiu-aig, mentre se posava de genolls damunt jo amb una roca, amb una pedra en el seu puny. Per tant, el que va fer aquest senyor, pues, ha matat la de vora el riu a cops de pedra. Anem a escoltar el punt de vista de l'assassí.

beauty must die. And I leant down and planted a rose between her teeth. S'últim dia, ell no diu estar seria, ell diu s'últim dia, perquè ja sabia que era l'últim dia, a la vaig dur on creixen les roses salvatges. Ella se va... Es va seure de vora vorera de riu i es vent era... Bueno, aquesta frase, es vent era suau com un lladre. No sé què vol dir, però sona molt bé. I mentre li donava una besada de despedida, li vaig dir tota bellesa ha de morir. Això són aquestes xiu-xiues que va sentir ella, que no va arribar a entendre. I li vaig deixar plantada una rosa enmig de les seves dents. Suposo que després de matar-la pues, va fer aquesta rosa enmig de les dents i la va deixar que surés damunt del riu cap allà on fos, amb aquesta imatge tan creepy. I res, hem escoltat l'última retornada, i acaba aquesta cançó.

Bé, en aquesta Where the Wild Roses Grow, aquest duet amb la Kylie Minogue va ser un èxit tremendo a la seva època. Jo recordo veure el videoclip a la tele i un vídeo que podeu veure a YouTube, un vídeo que està molt xulo. Estava inclòs dins d'aquest disc Murder Ballads, un disco que podien traduir com a balades sobre assassinats, cançons sobre assassinats, una espècie de subgènere de la música popular. Si us agrada aquesta música country, la música folk americana, doncs hi ha molta, és un país bastant obsessionat amb la violència. Per tant, hi ha molt de material així. Ja ara me venen les capes cançons que he escoltat de discos de Johnny Cash, com Long Black Veil, o algunes més que ara no puc recordar. Davant tenen alguna també en aquest plan. Bueno, jo què sé, hi ha moltes cançons pròpies d'en Johnny Cash que podien ser cançons sobre assassinats. Però bueno, un subgènere, jo ara estic pensant també en música popular menorquina i aquella de la plaça hi ha ballades, no?, que acaba també molt malament, amb un pare picant garrotades perquè ha anat a ballar i tal, doncs també podíem potser ficar-la dins aquest subgènere. No som jo un expert en folklore menorquí, ja ho sabeu. Això m'agrada els punyeteros rock and roll, però bueno, també podien trobar una coseta així. I bueno, aquest disco, pues, hi ha versions de Murder Ballads, de cançons d'assassinat, pues, molt de temes així molt bastant coneguts en aquesta tradició americana, i algunes cançons pròpies entre aquestes, pues, aquesta de Wild, de Where the Wild Roses Grow. I un altre tema que també és un duet amb una cantant d'un perfil totalment diferent de Kylie Minogue, però també una cantant de ses definitives de rock alternatiu dels anys 90, és la PJ Harvey, que també era en aquella època, però era una mica parada de Nick Cave, me fa s'efecte, no estic jo molt segur d'aquestes coses. I hi ha una versió, un tema que es diu Henry Lee, una cançó que no tenc clar si és popular, està acreditada com tradicional, i també en Nick Cave, per tant, no sé, com una adaptació d'una cançó. Jo sempre havia pensat que Henry Lee era bueno, el nom Henry Lee estava dedicat en sèrie Henry Lee Lucas, que si cercau per allà, pues és un bon peça que va fer moltes coses molt, molt lletges en la seva època. Però bueno, una cançó també amb un videoclip molt guai que vos anima que vegueu si no heu vist mai, on hi ha una tensió sexual entre Nick Cave i PJ Harvey, que és increïble. I res, un duet tremendo que avui que comencem a escoltar. Aquí va Henry Lee per part de Nick Cave i PJ Harvey. I com sempre, doncs, vos donarem pots abraça i la Nanet Uranti traduïm, vale?

Baixa, baixa aquí, petit Henry Lee, i passa la nit amb jo, perquè no trobaràs en aquest maleït món una lota que es pugui comparar amb jo. Això és el primer que diu una BJ Harvey en aquesta cançó. També és un duet on es van alternant els dos cantants. Després de so, pues, hi ha la tornada de la cançó que diu... El vent va odolar, el vent va bufar i un petit pardal es va posar sobre en Henry Lee, que és el següent que canta, i ja no us ho diré mai més perquè ho va dir després de cada estrofa.

No puc baixar i no pens baixar ni estar tot el vespre ni passar la nit amb tu. No sé si no sé on viu aquesta lota, en aquest sud, un soterrani o alguna cosa així. Perquè la lota que jo tinc en la seva alegre i verda terra me l'estim molt més que a tu. And the wind

Es va recolzar contra la reixa per aconseguir una besada o dues. I en la petita navaga que duia a la seva mà, el va apunyalar una vegada i una altra i una altra.

si voleu passar una mica enrere, quan estava cantant aquesta estrofa que cap de traduir, hi ha com un enrenou, un udol, una copla de guitarra, per donar més dramatisme en aquest moment, quan té la punyada, i la lletra de la tornada canvia un pocat, quan diu que es ven no... En aquest desvent no va odolar ni va bufar, sinó que va rugir i va ser un poc més fort desvent en aquest moment, un poc més de dramatisme que es veu reflexat a la música.

vine i agafa'l de les seves, blanques mans. Vull dir que està demanant ajuda a qualcú perquè l'agafin. Vine i agafa'l pels seus peus i tira'l dins aquest pou tan en fons que té més de 100 peus de profunditat.

Pues ja ho ha dit Henry Lee. Fins que sa carn se desferri dels teus ossos, vaya imatge. Per cert, acabo de mirar a Google el que són 100 peus i són 30 metres i mig. Perquè sapigueu, jo què sé, heu de tenir totes les dades. Ja aquí som, hi som. Per res, fins que sa carn se li desferri dels seus ossos, perquè sa lota que tenies en aquesta prada alegre i verda pot esperar per tu, pot esperar per sempre a que tornis a casa. Per tant, esperar per sempre i tu mai tornaràs a casa perquè t'he fotut dins el pou aquest. Però ja veus quines històries més alegres que us he duit avui. Terribles històries. On en Nick Cave s'encarrega una i després té sa venjança a través de PJ Harvey. Res, anem a escoltar aquesta cançó, i que us recomano moltíssim si pugueu que vegueu el videoclip d'aquesta cançó, perquè és el típic vídeo que està fet en 4 duros i basta, amb el carisma que tenen aquests dos cantants, basta i sobra per un pis de pantalla. I res, com sempre, ja som en Pedro, vos estimo en locura, les belles melodies, terribles històries a Radio Far, i mos escoltam molt prest.

0: Radio Far. La ràdio cultural de Menorca.
1: Jo no vull que no sé ni que estan parell.

0: A continuació escoltarem un tema del primer disc de Berlat, Pareidolia, publicat el 2025 per la discogràfica Borb Records.
1: Estímuls, errors, forats, pressió, infant, funcions, vessar, objectius individuals, avantpassats, decidir i demostrar, comprar i callar, invertir i estalviar, fer curt, fer tard. Competeix, preocupa't, has de guanyar, camina, no t'aturis, deixa de mirar enrere i controla ja el teu futur. Sigui responsable, per l'amor de Déu. Posa bona cara i lluita. Persegueix, no siguis un fracassat.

Llentrisc Edicions se'n va de mercat. Cada dijous fins a mitjans de juliol ens trobaràs al Mercat d'Es Mercadal de les 7 del capvespre a les 11 de la nit. Passa a veure'ns i vine a conèixer l'editorial. A part dels nostres llibres, també podràs adquirir bosses de platja, totes i motxilles del Menorca Dog Fest. Unes peces úniques i artesanals fetes per Meticulous Matilda amb material de reaprofitament del festival. L'estiu arriba amb Llentrisca.

els agradava prendre s'aire. No existia Superman, ni en MacGyver ni l'Hombre Araña. I encara puc recordar els puestos on me jugàvem.

Tot seguit escoltarem un tema del disc de Ses Bísties de Montgofre, Producte de la Terra, publicat el 2026.

no sé què tenen aquests carrers, que quan de matinada són buits de gent, s'omplen de màgia i obren el cor.

les seves tora de pedres arreplegant sa serena el reflex d'un fanal i s'amaguen els portals

sona, enriqueix aquesta estona aturant el pas del temps. Les parets tortes

Hola, amics i amigues de Ràdio Far. Ja podeu escoltar la ràdio en línia directament des dels vostres dispositius. En cas de tenir un dispositiu Android, vos podeu baixar l'aplicació de Ràdio Far. Sempre que voldreu, podreu escoltar la millor música menorquina i els millors programes culturals amb segell menorquí. Cultivam la cultura. Ràdio Far. La ràdio cultural de Menorca.

El cementeri és ple de poetes fracassats. Odontòlegs, fiscals, peons, jutges, comares, cabrons. T'estimam i no t'oblidam, diu la pedra freda de la mentida.

El cementeri és ple de finals insípids, monòtons, d'esperances mai complertes, de somnis mai somiats. De t'estim, t'ho dit, enyor, de quin descans, de ja era hora. Talents incontrolats i banyes mortes. El cementeri és ple de certeses, de cites confirmades on mai arribes tard. És el somni dels horitzontals, és la calma

mos agradava prendre l'aire. No existia Superman, ni en MacGyver ni el hombre araña. I encara puc recordar els puestos on me jugàvem, les tres boques es ponen.

0: sense paret que s'ha tancat.
1: Lletraferits, un nou bloc de cantautors de Menorca a les zones de Ràdio Far.
2: Ràdio Far. La Ràdio Cultural de Menorca.
3: Nosaltres mai celebrarem el 12 d'octubre, perquè tenim memòria i ens salva la memòria. I el 12 d'octubre es va instaurar el 1940 per ordre del general Franco, Dia de la Raza. I també perquè som un poble internacionalista i solidari. Internacionalista i solidari. I el 12 d'octubre a tota l'Amèrica Llatina és el dia de la resistència indígena. No pensem celebrar cap

0: Què en penses, Pau, d'aquest llibre, 15 anys després d'haver-lo publicat?
1: Pues que encara és bo. Crec que és un dels bons que he fet. Però quan no vol dir que sigui popular, però la gent el llegia i me'l comentava. Fins i tot hi havia gent que me deia he reconegut no sé quants de personatges, molts de personatges. Perquè en principi jo volia posar els noms dels personatges tal com eren. Vull dir, els noms reals. Però hi va haver gent que es va sentir al·ludida i llavors vaig canviar i vaig posar noms ficticis. Llevat dels noms de la família, que com Confonso, etcètera, els vaig conservar perquè els de la família m'estimaven i me deien res. Jo penso que és un llibre, amb això que dic ja es veu, que té un fons autobiogràfic, però també té molta autenticitat. Jo sempre he pensat que l'autenticitat és el que defineix una bona obra d'art, ja sigui un llibre, sigui un quadre, sigui una peça musical. És el que defineix la bondat o manca de bondat d'una obra d'art. I aquest llibre és autèntic. No vol dir que sigui autèntic perquè tingui elements autobiogràfics, que no tots ho són, evidentment, sinó que és autèntic pel que sent l'autor. És el mateix que... I s'entronca dins... Jo crec que he fet, bàsicament, dos tipus de llibres. Aquest s'entronca amb el primer que vaig fer, amb els contes menorquins. I després n'he fet d'altres, amb això un parell més, coses amb la vida dels somnis, etc. I ara mateix n'estic fent una altra, amb aquesta línia. L'únic que vaig millorant és lligar-ho tot. És a dir, ara mateix intento fer-ho molt en forma de novel·la, que hi hagi una línia novel·lística a pesar de totes les fantasies o realismes màgics que deia la gent, i a pesar d'allò que fa el millor més difícil de llegir, que és la imaginació, no? Per tant, jo penso que el llibre és un dels bons que he fet. Sí. Perquè ara mateix el llibre darrer que ha publicat, que tu has al·ludit, La dama de Constantinoble, ha tingut molt d'èxit perquè es va de pair, vull dir, la gent s'hi pot atracar més fàcilment, tot i que hi ha obres fantàstics també, que però no abunden tant com en aquesta obra. Vull dir, estar dins la línia d'aventures, procures que el lector, sobretot procura que el lector no de caigui en s'interès pel llibre. És a dir, ja he fet dos tipus de llibres, és el que volia dir, no? Aquests més autèntics, com aquest que estem comentant, El cant de la Rosa, i d'altres més atracats a l'aventura, com Mora del Rei, La dama de Constantinoble i d'altres.
2: El poeta Ismael Pelegrí s'estrena a Ràdio Far amb Lectures Retrobades, un programa per aproximar-nos a la literatura menorquina. Escolta'l a radiofarmenorca.com.

0: Apunts literaris, amb Blanca Noguera.
1: Lector o lectora de Ràdio Far, a què esperes per començar un llibre? Papallones negres de Priscilla Morris haurà sigut un dels llibres més impactants i a la vegada més polits que m'he llegit enguany. Una commovedora carta d'amor a Sarajevo i a l'esperit humà. Editat en català per Periscopi, aquest mateix 2025, la novel·la ens situa a la guerra de Bòsnia dels 90, on la població de Sarajevo va ser víctima del setge més llarg contra una gran ciutat de la història moderna. 1.425 dies de setge i 11.541 morts. Morris agafa els testimonis i l'experiència de la seva família, que van viure aquella catàstrofe, i mos ho situa a través de Juice de Nazora, una artista i professora de belles arts, que envia el seu marit i la seva filla a Anglaterra perquè estiguin segurs, mentre ella es queda atrapada en el setge, on viu un vertader infern de fred, gana i de carrers plens de franctiradors. L'agost del 92, les bombes van cremar la Biblioteca Nacional de Sarajevo. Durant dies, milers de milions de trossets de totes les pàgines cremades van volar damunt la ciutat. La gent les va anomenar papallones negres. No és un llibre sempre alegre, està clar, però tampoc és sempre fosc. L'autora sap famós emocionar sense ofegar amb mos, perquè a mig d'aquesta desesperació hi ha llum. Vecins que ajuden, ganes de lluitar per la societat multicultural i respectuosa que existia abans, ganes de seguir pintant i d'acabar el quadre dels seus somnis, ganes de sobreviure i tornar a abraçar la gent que més s'estima.
0: Apunts literaris. Escolta més recomanacions literàries a les nostres xarxes socials i a radiofarmenorca.com.

Graham Pearce continua celebrant el seu 15è aniversari al concert Maquetes de Ràdio Far. El divendres 26 de juny vine a escoltar i ballar amb el concert d'Espina. A les 10:30 al recinte Firal d'Es Mercadal, entrada gratuïta. I si no pots venir, pots escoltar el concert en directe a radiofarmenorca.com i al 102.4. Vull saber...

0: Amics, amigues, benvinguts. Amb aquest programa de Sagramola escoltarem menorquins interpretant temes dels Beatles. Descobrirem aquests temes com els cantam en format de coral, en grups de rock, amb una visió més jazzística, o escoltarem versions d'alguns menorquins que fan aquesta música per entretenir els inglesos que venien a assistir. Així que avui menorquinitzarem els Beatles i, sobretot, passarem una bona estona escoltant musiqueta de sa bona.
1: Sagramola, on en Pep Cardona ens segueix descobrint tota sa música de Menorca. Escolta tots els capítols a radiofarmenorca.com.

Graham Pearce continua celebrant el seu 15è aniversari al concert Maquetes de Ràdio Far. El divendres 26 de juny vine a escoltar i ballar amb el concert d'Espina. A les 10:30 al recinte Firal d'Es Mercadal, entrada gratuïta. I si no pots venir, pots escoltar el concert en directe a radiofarmenorca.com i al 102.4. Vull saber...

crec que cada ser humà té un número finit de batecs del cor. No tinc intenció de malgastar qualcun dels meus fent exercici. Benvingudes i benvinguts. Hola a tothom. Per any nou, solem fer una llista de propòsits que, generalment, acaben sent sols bones intencions. La meva llista és la següent. Aprendre anglès, aprendre fotografia, ser un poc valent, només un poquet per matar llons mitològics amb les mans o per aventurar-me a associar Ignot per trobar objectes màgics inexistents, perdre pes i fer un poc d'esport. Això darrer fa temps que ho intent posar en pràctica. Desgraciadament, sempre passa qualque cosa que m'impedeix complir aquest repte. Ara mateix sofresc una tendinitis que va i ve en el colze esquerre i fa uns dies em vaig cascar l'esquena, el que me provoca un dolor tal que ni tan sols em puc pujar els calçotets. Potser hauré de fer cas a aquesta cita que obre el programa del nostre mundial Homo a la Lluna, Neil Armstrong, i trobar un esport més tranquil. Descartat els escacs, hauré de trobar una altra manera per guanyar temps a la mort. L'esport del llibre des que ratllarem a continuació em pot ser una opció. Avui, elogi de la peça absent d'Antoine Belo. Jo som en Txec Pons i això és Biblioteca Free.

0: i nosaltres mos posam una cinta en el front, cascos per escoltar música motivadora, brauneres, calcetins blancs amb un parell de retxes paral·leles ben estirats i ja estem preparats per sortir amb aquesta Blitzkrieg Pop dels Ramones. O potser no? Potser seria adient un altre tipus de música, més relaxant, més tranquil·la. Pot ser un poc de chill out o música de meditació. Perquè elogi de la peça absent, no trobarem gent que li foti puntades a una pilota, ni amb els peus, ni amb les mans, ni amb qualque objecte. No trobarem cap tipus de contacte físic ni gotes de suor. L'exercici que farem no augmentarà la nostra massa muscular ni mos farà lluir atractius i orgullosos a les platges. Els músculs que exercitarem seran els ulls i la memòria. Agafarem una cadireta i mos posarem a fer puzzles.
1: Hay un puzzle Educa para ti, para regalar a Jaimitos, bailarinas, muñecas, estudiantes, indios y vaqueros. Los hay para los que tienen tiempo y para los que siempre corren. Para papás, para mamás y para pequeños. Un puzzle Educa es una sorpresa.
0: Elogi de sa peça absent mos presenta un món paral·lel, una realitat identificable, com sa nostra actual, on l'únic que canvia és que l'esport que ho peta, que no és ni el futbol, ni el bàsquet, ni el curling, és fer puzzles. Més concretament, el puzzle de velocitat. I amb tot el que implica que un esport ho peti. És a dir, tenim organitzacions tipus FIFA, estrelles de la competició que són autèntics ídols de masses i que els fiets i fietes volen imitar, retransmissions radiofòniques i televisives de les partides, periodisme especialitzat en el tema, caçatalents, associacions científiques dedicades a estudiar aquest món, empreses dedicades sols a fabricar els puzzles més difícils per a aquesta competició, etc. La història d'un esport que la novel·la mos explica des dels seus inicis, passant per moments de declivi fins a arribar en el seu apogeu. Però, òbviament, això no és més que un context per explicar la història d'un altre puzzle, la història d'un enigma.
2: Conmigo oyes el corazón, pero al revés, soy odio. ¿Qué puedo ser?
0: La novel·la comença d'aquesta manera, presentant aquest enigma. Entre març i setembre de l'any 1995, 5 assassinats van enfosquir el circuit professional americà del puzzle de velocitat. El modus operandi sempre era el mateix. La víctima, qui havia sucumbit a una injecció massiva de pentotal, era descoberta amb un membre amputat, sempre diferent. Damunt de cada cadàver, l'assassí havia col·locat un fragment de foto polaroid que representava el membre corresponent d'un altre home. És a dir, ens trobem davant d'una novel·la negra, però podem dir tradicional?

0: de Radiohead. En sa missió, abans del mussol nocturn, abans de les renous dels animals, de descobrir l'assassí en aquest puzzle que cau en el seu lloc. Amb una estructura que sembla clàssica, amb el famós introducció nus i desenllaç, la novel·la mos introdueix en un puzzle de 48 peces, 48 capítols, que en un ordre cronològic retornen en els fets que van desencadenar aquesta sèrie d'assassinats, passant per l'organització de la competició del món del puzzle més difícil, pel llançament del circuit del puzzle de velocitat, pels debats d'una societat científica sobre el puzzle i per la lluita de poder dins d'aquesta associació.
1: Soy Yerno Rubí. ¿Recuerdan mi cubo? Pues este es mi nuevo desafío. Es la nueva locura, el rompecabezas mágico de Rubí.
0: La trama de la novel·la ja és una fricada en si mateixa, però lo verdaderament original és la manera com ho explica, tots els recursos que l'autor empra. A part d'emprar continus salts temporals que abracen quasi 30 anys, el gruix de la narració està feta, inserida, amb cartes, emails, articles, actes d'assemblees, entrevistes i retransmissions radiofòniques i televisives. Brutal això darrer! Una retransmissió d'una partida de puzzle. Un deliri bestial. Una obra fragmentada, deconstruïda, com les truites del Bulli, que en un principi desconcerta com tot inici d'un puzzle, però que a poc veu sorgir aquesta imatge completa. Exactament com fa un verdader puzzle.
2: Claro, el hammer es el martillaco. Aparte te lo indican ahí, vemos en el letrero atrás.
3: Se escurre por el hielito. El jugador ruso lo deja caer. Miran hacia el final y se ponen a barrer para que resbale mejor.
0: Un relat que no fuig de les estratègies de la novel·la negra. Velo construeix peces de puzzle molt variades, formals, delirants, serioses, iròniques, divertides, que mos va donant, mos va amollant, de les quals qualcunes són fonamentals per a aquest puzzle i d'altres són simples exercicis d'estil. Exercicis que mos despisten, que flirtegen amb l'absurd i et sense sentit, que te fan dir, però que m'està contant. Com per exemple, l'estudi d'aquesta societat científica sobre l'equilibri de les parets de totxanes. O el fet que la policia és poc important en si mateixa. Una novel·la d'assassinats on la policia o el detectiu són secundaris. Una idea que trob fascinant. I per altra banda, també trobarem postures enfrontades, la dualitat de pensament entre ciència i empresa, entre idealisme i pragmatisme, entre intel·ligència i benefici, entre elitisme i populisme, entre esterilitat i eficiència. Així, idò, qui serà l'assassí?
4: Cada uno de ellos tiene un motivo para asesinar.
5: ¿Cómo asesinar?
4: Pero solo uno de los sospechosos es el asesino.
0: Tenim, per tant, totes les peces del puzzle. De debò les tenim. Fixem-nos en el títol, Elogi de la peça absent. A quina peça es deu referir? Falta una peça que no pot ser altra que la del lector, element essencial gràcies en el qual la novel·la adquireix sentit. Perquè al final del llibre

0: en el que arribarem gràcies a totes aquestes peces perfecte i enginyosament construïdes, i amb aquesta hiperultrapoderosa pregunta de tota novel·la negra, qui ets assassí, te deixa una mica indiferent. Més que res, perquè el final no és lo important. Perquè estem ratllant d'una paròdia de gènere, d'un thriller molt lúdic i atípic, que romp les regles de gènere per construir un nou model que dona poder a la imaginació i una reafirmació que tant les novel·les com la vida es construeixen com un puzzle.
1: Te quería contar algo. Me enteré que hay un torneo de rompecabezas.
2: Estoy buscando un partner para competir en el Mundial en Alemania.
3: ¿Y ahora qué te agarró con esto?
0: Una novel·la vertiginosa, ambiciosa, molt enginyosa i única, que va ser finalista dels prestigiosos Premis Novembre a França, sols superada ni més ni menys que per les partícules elementals de Michel Houellebecq, la primera estrella literària des de Sartre. Un escriptor, aquest, autor d'obres com La possibilitat d'una illa o Plataforma, que mira que ho he provat, però no m'entra ni que vagi jo col·locat de serotonina. Però després d'escoltar el poema que ve a continuació, potser hauré de donar a Houellebecq una altra oportunitat.
4: Atraveso una ciudad de la que ya nada espero. Entre seres humanos distintos cada vez. Me lo sé de memoria, este metro elevado. Transcurren días enteros sin que pueda ni hablar. Ah, esos mediodías, regresando del paro, pensando en el alquiler, meditación sombría.
0: I fins aquí el programa d'avui sobre el puzzle, que pot semblar una afició solitària, però, com diu el meu estimat i mestre del puzzle, Georges Perec, malgrat les aparences, no es tracta d'un joc solitari. Cada gest que fa el jugador de puzzle ha estat fet abans pel creador del mateix. He de dir que jo m'encanta fer puzzles. Aquest mateix programa ja és un puzzle. I per casa en tinc un que hauria de fer. Però això no és un propòsit d'any nou. Així que deim adeu amb aquesta Feeling Good de Nina Simone. Perquè fer esport sí que cau un poc bé. I vull recordar que fer esport no significa acabar en una marató o en el Tour de França. Feis-lo just per dir, davall sa dutxa, collons, que bé. Moltes gràcies per escoltar-nos i fins a pròxima.

can. Partirem d'aquí uns instants, revisors amb la bon tio, de molta barba i amb somriu. Serem tres comptant un moix, ara pugen Peter Toix. D'aquí un any el mataran, la casa seu ha disparat, però ell està tranquil.

estic mirant, veig un gran bosc de pins gegants. El revisor em diu són alts per protegir a tots els malalts. Aquest gran llac es diu memòria i té una gota per història. Si mires bé veuràs gent cercant la sort del seu moment. Ara dormir que s'ha fet tard, tot el que tinc per jo m'ho guard. Demà serà un bon dia o no, jo de moment tens la cançó. Quan arriba m'intentaré recordar lo bon o lo dolent.

A continuació escoltarem un tema del primer disc de Berlat, Pareidolia, publicat el 2025 per la discogràfica Bord Records.

Tot seguit escoltarem un tema de Rudimentari, del disc Mala herba sempre creix, publicat el 2026 per la discogràfica Guspira Records.

que després de la nit retorni el dia, que la flama del primer foc

cuinons i misteris amagats amb mil detalls que tragines cada dia. Per un moment de la teva renou, jo el meu silenci

0: Què en penses, Pau, d'aquest llibre, 15 anys després d'haver-lo publicat?
1: Penso que encara és bo. Crec que és un dels bons que ha fet. El qual no vol dir que sigui popular, però la gent el llegia i me'l comentava. Fins i tot hi havia gent que me deia, he reconegut no sé quants de personatges, molts de personatges. Perquè en principi jo volia posar els noms dels personatges tal com eren, vull dir, els noms reals. Però hi va haver gent que es va sentir al·ludida i llavors vaig canviar i vaig posar noms ficticis. Llevat dels noms de la família, que com Confonso, etcètera, els vaig conservar perquè de la família m'estimava i no m'ha de dir res. Jo penso que és un llibre, amb això que dic ja es veu, que té un fons autobiogràfic, però també té molta autenticitat. Jo sempre he pensat que l'autenticitat és el que defineix una bona obra d'art, ja sigui un llibre, sigui un quadre, o sigui una peça musical. És el que defineix la bondat o manca de bondat d'una obra d'art. I aquest llibre és autèntic. No vol dir que sigui autèntic perquè tingui elements autobiogràfics, que no tots ho són, evidentment, sinó que és autèntic per el que sent l'autor. És el mateix que... I s'entronca dins... Jo crec que he fet, bàsicament, dos tipus de llibres. Aquest s'entronca amb el primer que vaig fer, amb els contes menorquins. I després n'he fet d'altres, amb això un parell més, com s'assembla la vida dels somnis, etc. I ara mateix n'estic fent una altra, amb aquesta línia. L'únic que vaig millorant és lligar-ho tot. És a dir, ara mateix intento fer-ho molt en forma de novel·la, que hi hagi una línia novel·lística a pesar de totes les fantasies o realismes màgics que deia la gent, i a pesar d'allò que fa el millor més difícil de llegir, que és la imaginació, no? Per tant, jo penso que el llibre és un dels bons que ha fet. Sí. Perquè ara mateix el llibre darrer que ha publicat, que tu has al·ludit, La dama de Constantinoble, ha tingut molt d'èxit perquè es va de pair, vull dir, la gent s'hi pot atracar més fàcilment, tot i que hi ha elements fantàstics també, que, però no abunden tant com en aquesta obra. Vull dir, estar dins la línia d'aventures, procures que el lector, l'autor procura que el lector no de caigui en s'interès pel llibre. És a dir, ja he fet dos tipus de llibres, és el que volia dir, no? Aquests més autèntics, com aquest que estem comentant, El cant de la Rosa, i d'altres més atracats a l'aventura, com Mort del rei, La dama de Constantinoble i d'altres.
2: El poeta Ismael Pelegrí s'estrena a Ràdio Far amb Lectures retrobades, un programa per aproximar-nos a la literatura menorquina. Escolta'l a radiofarmenorca.com.

0: Apunts literaris, amb Blanca Noguera.
1: Lector o lectora de Ràdio Far, a què esperes per començar un llibre? Papallones negres de Priscilla Morris haurà sigut un dels llibres més impactants i a la vegada més polits que m'he llegit enguany. Una commovedora carta d'amor a Sarajevo i a l'esperit humà. Editat en català per Periscòpia, que el mateix 2025, la novel·la ens situa a la guerra de Bòsnia dels 90, on la població de Sarajevo va ser víctima de 7.

0: i la seva filla a Anglaterra perquè estiguin segurs, mentre ella es queda atrapada en el setge, on viu un vertader infern de fred, gana i de carrers plens de franctiradors. L'agost del 92, les bombes van cremar la Biblioteca Nacional de Sarajevo. Durant dies, milers de milions de trossers de totes les pàgines cremades van volar damunt la ciutat. La gent les va anomenar papaones negres. No és un llibre sempre alegre, està clar, però tampoc és sempre fosc. L'autora sap famós emocionar sense ofegar mos, perquè enmig d'aquesta desesperació hi ha llum. Vecins que ajuden, ganes de lluitar per la societat multicultural i respectuosa que existia abans, ganes de seguir pintant i d'acabar el quadre dels seus somnis, ganes de sobreviure i tornar a abraçar la gent que més s'estima.
1: Apunts literaris. Escolta més recomanacions literàries a les nostres xarxes socials i a radiofarmenorca.com.

Graham Pearce continua celebrant el seu 15è aniversari al concert Maquetes de Ràdio Far. El divendres 26 de juny vine a escoltar i ballar amb el concert d'Espina. A les 10:30 al recinte Firal d'Es Mercadal, entrada gratuïta. I si no pots venir, pots escoltar el concert en directe a radiofarmenorca.com i al 102.4. Vull saber...

Hola, Radio Farer. Si escoltes música de l'arxiu de Radio Far i vols saber de quin grup és molt senzill. Si tens un dispositiu Android, descarrega l'aplicació de Radio Far. Allà hi trobaràs la informació de les músiques i els programes que hi sonen. També ho pots veure a l'emissió en directe de radiofarmenorca.com. No et perdis a les ones i escolta Radio Far.

Llentrisc Edicions se'n va de mercat. Cada dijous fins a mitjans de juliol ens trobaràs al Mercat d'Es Mercadal de les 7 del capvespre a les 11 de la nit. Passa a veure'ns i vine a conèixer l'editorial. A part dels nostres llibres, també podràs adquirir bosses de platja, totes i motxilles del Menorca Dog Fest. Unes peces úniques i artesanals fetes per Meticulous Matilda amb material de reaprofitament del festival. L'estiu arriba amb Llentrisca.

Seguidament escoltarem un tema del disc d'Anabel Villalonga, Mà, publicat el 2026. Un disc que posa música als poemes del poeta i glosador mallorquí Miquel Àngel Adrover.

A continuació, una cançó d'Hereus de les Estrelles, del seu segon disc, Sabeu d'Espoble, gravat el 2016.

A continuació escoltarem un tema del primer disc de Berlat, Pareidolia, publicat el 2025 per la discogràfica Borb Records.